0: A diferència de temporades anteriors, que els oients demanàveu versió estiuenca del programa Els Experts
1: i que nosaltres responíem que sí, que segur que la fem, no farem vacances per vosaltres, per fer-vos una trolejada...
2: Doncs jo no veia el troll ni la ironia per enlloc. Però la qüestió és que aquest any sí, Els Experts estiu!
3: De veritat?
2: Clar, Roger, és el que veníem a anunciar.
3: És com Els Experts, però l'estiu.
1: Ah, clar, igual que Els Experts, però igual. Ara me n'adono com podia estar tan sec.
4: Aquest juliol, Els Experts estiu, amb Roger Saró. Cada dia de 8 a 10 del matí a ICAT.

sento sol l'àlbum. De la 125 passem al Phantom. I se'm mira que entre mi on estàs tu. Ja fa molt de temps que ja no et parlo. Porto tot per dins, que fora només estatus. He fet el que cal per demostrar-ho.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Terra de Guapes, de Sandra Monfort. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Apagarem tantes veus...
1: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
2: Una de les 10 candidates és...
3: Quan el cel es torna negre.
2: Quan el cel es torna negre, de Feliu Ventura. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
1: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és... El forner, de l'Osa.
2: Quan aquesta nit m'envolti, jo sortiré al carrer.
1: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderrocs.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Enganyar-te, de la Ludwig van. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

Aquest estiu, Miqui Puig engega cada dia el ventilador musical. Refresca't a la pista de fusta. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda a ICAT. FM, app i 3CAT.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és... Moriel Branch, de Fetus.
2: Joan va baixar la fonda...
1: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Ni rei, ni Déu, ni pàtria, del petit de Calarí. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Embolica't.
1: Implica't.
2: Comunica't.
3: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.
4: Juguen amb els dits, dec, dec. Van pagar el sopar, què dec. Ells volen beef, bistec. Jo només vull

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és... Non, non, non, de Magalí Sare. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a Sant Feliu de Codines el dimecres 29 de juliol a l'autobús situat a la plaça Josep Umbert Rosàs de 10 a 2 i de 5 a 9. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a Sant Feliu de Codines el dimecres 29 de juliol a l'autobús situat a la plaça Josep Humbert Rosàs de 10 a 2 i de 5 a 9. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda a regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a Sant Feliu de Codines el dimecres 29 de juliol a l'autobús situat a la plaça Josep Humbert Rosàs de 10 a 2 i de 5 a 9. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a Sant Feliu de Codines el dimecres 29 de juliol a l'autobús situat a la plaça Josep Humbert Rosàs de 10 a 2 i de 5 a 9. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

0: Nota de veu. Amb Frank Lluís Giró.
1: I Aina Ostrell.
2: Benvingudes, benvinguts. Això que sona és la sintonia del Nota de veu d'ICAT, un programa que ja porta 3 temporades a la graella de la Ràdio Inquieta, que no està gens malament i que aquest estiu treu el caparró també a Catalunya Ràdio. De fet, el que ens hem proposat és el de recuperar per vosaltres el bo i millor, el very best of, el greatest hits, aquells moments que són tan xulos que no podien quedar només allà en un calaix, a l'arxiu, en un document d'un ordinador o d'un disc dur. Havíem de donar-los una segona vida i avui ja us avanço que tindrem Mandanga, Fatu, Moguda, de la Maria Jaume i també de discos que fan anys o els han fet ja aquest 2026. Abans, però, d'anar a tot el material, saludo a l'altra banda del vidre en Nil Hernández. Bona tarda, Nil, com vas? Bona tarda, bon dia, bona nit, bon migdia, el que sigui una miqueta. I aquí al meu costat, a l'Aina Ostrell, amb cara de soneta, aquesta hora. T'he vist així una mica ara, no?
3: És que saps què passa? Que
2: faries, fa... Ara faries una migdiadeta.
3: Oh, sempre. Sempre és bon moment per fer una migdiada. Bon dia, Frank.
2: Bon. Sí, estaves... Dic, està començant a batallar o què?
3: Estava pensant, no t'he dit res, no t'he dit hola.
2: Mira, tinc pregunta quotidiana. La tenia pensada, evidentment, preparada, però en faig una altra d'improvisada a tomb d'això que dèiem ara. Millor moment del dia per fer la migdiada. Jo ho tinc claríssim, eh?
3: Va, ho diem junts, no, perquè estic convençuda que direm el mateix.
2: També, de veritat.
3: Vinga, va.
2: Fem 3, 2, 1.
3: 3, 2, 1,
2: després
3: d'esmorzar.
2: Sí,
3: bé, ve a ser el mateix.
2: Ve a ser una mica endavant.
3: Hora del vermut.
2: Sí, sí, sí.
3: És que és totalment el moment perfecte, sobretot a l'hivern, eh? Perquè a l'estiu, a partir de les 12 de la migdia, fa una calor que no s'hi pot estar. Però a l'hivern, aquell moment de surt el solet, surts a fer el vermutet, i et vas posant, et vas baixant cadira avall, vas tancant els ulls, vas dient, Déu meu, que bé que estic.
2: I et va pesant el cap, vas pesant figues i acabes fent la cap...

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda a regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a Sant Feliu de Codines el dimecres 29 de juliol a l'autobús situat a la plaça Josep Humbert Rosàs de 10 a 2 i de 5 a 9. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda a regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a Sant Feliu de Codines el dimecres 29 de juliol a l'autobús situat a la plaça Josep Umbert Rosàs de 10 a 2 i de 5 a 9. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

0: A vegades, les notícies ens parlen de guerres que semblen molt llunyanes, però ens arriben igual, a les pantalles, a les converses, a les preguntes dels nostres fills. I aleshores ens preguntem, com els expliquem tot això? Com parlem del dolor, de la injustícia, de la violència, sense espantar-los, però sense amagar la veritat? Potser la resposta és començar per l'essencial, escoltar-los. Escoltar què han vist, què han sentit, què els preocupa. Els infants tenen dret a saber què passa al món, però sobretot tenen dret a sentir-se segurs, estimats i capaços d'imaginar un futur millor. Quan parlem de la guerra, també podem parlar de les persones que busquen la pau, dels que ajuden, dels que curen, dels que eduquen. Podem explicar que darrere dels titulars hi ha famílies com les nostres, amb nens i nenes que volen jugar, aprendre i viure en pau. Perquè parlar de la guerra no és parlar només del conflicte, és parlar del valor de la vida, de la compassió i del compromís. I potser, si aprenem a parlar-ne amb els infants, també estarem aprenent nosaltres a construir un món una mica més pacífic. Vincles, espai de criança. Avui parlem de la guerra de Gaza.
1: Bona nit a tothom. Bona nit, Aida.
0: Hola, bona nit, Mònica. Bona nit, Gemma.
1: Avui tenim més gent a l'estudi amb nosaltres que no està habitualment. Sí. Avui tenim a la Gemma Permanyer de Tècnica. Bona nit, Gemma.
2: Bona nit.
1: I també tenim a l'Albert.
0: L'Albert Parrilla.
1: L'Albert Parrilla, que us anem avançant, que l'equip de Vincles estem intentant créixer a la ràdio i l'Albert doncs, serà un nou col·laborador.
3: Aviam si acaba eclosionant tot això.
1: Conjuntament amb algú que ja anireu coneixent i aviat el sentireu per l'antena també.
0: Sí, sí.
1: Bé, bueno, ens posem al tema.
0: Amb aquesta veu, de l'Albert.
1: entrem una mica en matèria. Portem anys vivint, a través de la premsa, les diferents guerres i sembla que aquest dolor aliè acaba per anestesiar-nos, com si el fet de que estiguin lluny, de que són cultures diferents, de que potser no en sabem molt del seu context geopolític, tot plegat no té prou impacte. O en té tant que a vegades deixem de mirar-ho. Diuen que potser ja es comença a parlar menys a Palestina, que amb aquest acord de pau al que s'ha arribat ja s'hagi acabat tot, que ens podem anar quedant tranquils, però justament és un moment on veiem que s'ha de continuar parlant i nosaltres, l'equip de Vincles, doncs això, en seguirem parlant. I intentarem parlar-ne des de diferents punts de vista. Durant la primera part hem contactat amb una persona que ens pugui ajudar a entendre més tot el que està passant a Palestina. Bueno, tot, no, perquè el programa no donarà per tot, però intentarem posar-lo una mica en context. I posteriorment doncs, hem tingut l'oportunitat de parlar de l'experiència d'una persona palestina que està refugiada al nostre país. Posteriorment, sí, ens dona tot temps, també volem fer una mica de reflexions. Hem parlat amb una mestra, també, a veure com què fan a l'escola.
0: I anirem també parlant una mica d'alguns inputs que ens han donat sobre com parlar, no? Heu que parlar de les guerres i segons les edats i
1: bueno. Dir-vos que serà un programa una mica diferent perquè, a diferència de la majoria que hem pogut entrevistar la gent en directe, avui no hi ha hagut manera de quadrar agendes i el que hem fet és els hem passat les preguntes i ells ens les han anat responent i les tenim gravades. Llavors anirem fent aquest Tetris,
0: sí,
1: de programa.
0: Sí, és una construcció de Frankenstein.
1: Però bé, segur que quedarà molt bé. Sí. Llavors, d'entrada hem pogut conversar amb Eduard Soler Lecha, és professor agregat de Relacions Internacionals a la Universitat Autònoma de Barcelona, investigador sènior associat al CIDOB. És doctor en Relacions Internacionals i llicenciat en Ciències Polítiques. Les seves principals àrees d'experiència són la geopolítica, la prospectiva, la política exterior, Turquia i la regió d'Orient Mitjà i el nord d'Àfrica. Té una llarga experiència participant i liderant projectes col·laboratius de recerca i formació. I això que us deien, que com amb l'Eduard doncs, no hi ha hagut manera de lligar l'agenda, doncs ens ha fet arribar aquestes respostes. Dir-vos que li hem fet unes preguntes que jo li deia a l'Aides, no? Sembla que ens hagi de fer una tesi doctoral de les preguntes que li hem enviat, que no són fàcils, però crec que ens pot anar molt bé per això que dèiem, no? De contextualitzar a tot aquest conflicte i aquesta guerra. Llavors, hem començat preguntant-li, doncs, des de quan hi ha aquest conflicte entre Israel i Palestina i per què la zona de Gaza és tan important.
2: Escoltem.
4: Aquesta és la continuació de la primera pregunta. El que està clar, en tot cas, és que aquest conflicte no comença ni molt menys amb els atemptats o els atacs de Hamas del 7 d'octubre del 2023, no? Estem parlant d'un conflicte molt antic, amb unes arrels també molt, molt antigues, com he intentat explicar, però no tant com alguns diuen, no? Com un conflicte bíblic de 2.000 anys. Això és una exageració, és a dir, hem de parlar de conflicte en el moment en què existeix, com deia, nacionalisme i competició entre dos projectes nacionalistes per una mateixa terra. I potser podríem afegir una altra cosa, no? Colonització. La idea de que uns pobles tenen dret, no?, a assentar-se en un altre lloc, desposseir les de terres i drets a les persones que hi vivien, no? També fruit d'una idea de que és una població, un poble superior a la població que hi vivia. Això, que en aquest moment, evidentment, és inacceptable i anormal, no? En el món del segle XIX i de principis del segle XX era allò més normal, i colonialisme europeu n'hi havia per tot arreu, no? I, per tant, també podríem dir que això ens explica. Però, en tot cas, tornem. No em vull anar por los cerros de Úbeda. El conflicte no comença, evidentment, el 2023. Té unes arrels antigues. Com a mínim les hem de situar l'any 1948, amb aquesta primera guerra arabo-israeliana, i altra cosa, no?, serà el per què, no?, aquest conflicte s'ha materialitzat amb tanta virulència a Gaza. Potser abans d'això sí que valdria la pena, doncs, que aquells que ens escolten, doncs, tenen una mica una idea clara de com ha evolucionat aquest conflicte. Després d'aquesta primera guerra arabo-israeliana, n'hi va haver una altra, l'any 1956, amb Egipte com a gran protagonista, és la guerra pel canal de Suez. I després en vindrà una altra encara més important, que és la de 1967, que és el que es coneix com la Guerra dels Sis Dies, perquè va ser una guerra llampec en què Israel va mostrar una gran superioritat militar, i això, en sis dies, va ser capaç, i havent atacat prèviament l'aviació dels països àrabs veïns, doncs de conquerir Jerusalem, de conquerir Cisjordània, Jerusalem, la part que no controlava, Jerusalem Oriental, controlar també Cisjordània, el que en anglès en diuen el West Bank, i Gaza. No? És a partir de l'any 1967 quan Israel comença a controlar Gaza. I més enllà, en aquell moment va arribar a conquerir també tota la península del Sinaí, del que avui és Egipte, de la qual es va retirar a finals dels anys 70, fruit dels acords de pau que va arribar entre Israel i Egipte. No? Però, per tant, per parlar en quin moment, no? Doncs Israel, no?, ho posa els peus a Gaza, ens situem, per tant, a l'any 1967. Això no vol dir que a Gaza no s'haguessin viscut ja les conseqüències d'aquest conflicte anterior, i tant. De fet, la majoria de la població de Gaza en aquests moments és descendent de refugiats palestins. I això què vol dir? Perquè algú va dir, com pot ser refugiat a casa teva? Doncs bé, perquè estem parlant de refugiats d'altres zones de Palestina, no?, que es van veure forçats a fugir, en aquest cas cap a Gaza, primer l'any 1948, i després també hi ha una segona onada l'any 1967, no?, en què també s'instal·la encara més gent a la franja de Gaza. No? Però, per tant, estem parlant de gent, d'habitants de Gaza, que són segurament, doncs, tercera, quarta generació de refugiats dins de la seva pròpia terra, el que potser podríem anomenar, això seria més acurat, no?, doncs, de parlar de desplaçats interns. Però per què parlo de refugiats? Perquè tenen estatus de refugiat internacionalment reconegut com a tal. En tot cas, Gaza, no?, a partir de l'any 1967, és ocupada per Israel, i en els moments en què comença a veure's una possibilitat de pau en aquesta regió, i això és amb els acords d'Oslo de 1993, doncs Gaza i altres territoris es van designar en un primer moment com els espais, no?, on anar possiblement construint un embrió d'un possible estat palestí administrat per l'Autoritat Nacional Palestina, en aquell moment encapçalada per Yasser Arafat. Aquesta és la famosa foto, no?, de l'encaixada de mans entre Isaac Rabin, el primer ministre d'Israel, Bill Clinton, president dels Estats Units, que exercia de mediador, i Yasser Arafat. Per tant, quan es comença a intentar construir, no?, un estat palestí, Gaza era un dels llocs on això s'havia, diguem-ne, era una part d'aquest banc de proves. M'he deixat, però, de dir una cosa important, també, que posa a Gaza en el mapa. 1987 va ser l'any d'una cosa, un concepte, que es diu la intifada. La intifada vol dir l'aixecament. Va ser un moment en què la població palestina es va rebel·lar contra l'ocupació militar israeliana, i és aquesta imatge que molts cops hem vist, no?, de nens amb pedres tirant-li pedres a tancs, no? I això va tenir un impacte també fortíssim en la cohesió del moviment palestí, i també en la imatge internacional de Palestina, Palestina i els palestins, apareixent de forma molt més clara que abans com les grans víctimes d'aquest conflicte, no? Més solidaritat, més empatia també cap als palestins, i possiblement per això també es va ser un dels elements que van actuar com a desllorigadors de la possibilitat de pau, no? I per tant d'aquests acords d'Oslo de 1993. Però tornem a Gaza, no? Doncs Gaza en aquell moment, no?, pues era un dels espais on se sabia, no?, d'implementar aquest acord de pau. Fruit també d'aquest acord de pau, doncs hi havia la voluntat, no?, doncs que hi haguessin unes eleccions lliures a Palestina. Hi van haver aquestes eleccions lliures el 2026, però el resultat no va agradar allò que anomenem la comunitat internacional, no? Tot i que no amb majoria absoluta, sinó amb minoria de vots, però majoria d'escons, Hamas, que era un moviment que no venia de, diguem-ne, de la OLP, de l'Organització d'Alliberament de Palestina, sinó que sorgia més aviat d'una tendència islamista, doncs va guanyar aquestes eleccions. I arrel d'això van passar moltes coses, entre les quals un enfrontament entre faccions palestines, no? I què va acabar passant? Doncs que a Gaza es va instal·lar, no?, un govern de Hamas, no?, diferent del govern que hi havia a Ramallah, a Cisjordània. Arrel d'això, no?, doncs, vull dir, hi ha hagut diferents enfrontaments armats entre el govern d'Israel, entre l'estat d'Israel, no?, o atacs sobre la franja de Gaza. En aquest procés també hi va haver, i això comença abans, però una retirada israeliana de Gaza per controlar-la des de fora, no? És veritat que alguns diuen, doncs, es van retirar de Gaza. Sí, es van retirar, i van obligar a desmantellar les poques colònies que hi havia a Gaza, però el que van fer va ser, i especialment a partir del 2008, doncs un setge, no?, a Gaza, no?, imposar aquest bloqueig marítim i terrestre, no?, i controlar des de fora. Això internacionalment també és reconegut com ocupació, simplement és una forma d'ocupació diferent. No estàs dins, simplement ho controles des de fora. És a dir, el que està clar és que els palestins de Gaza no tenien capacitat per decidir el seu propi destí, és a dir, no estaven encerclats i no podien d'això exercir, en tot cas, cap tipus de sobirania. I per tant, això en diríem que era una ocupació. Per tant, des de llavors hi ha hagut diferents, hi ha guerres de Gaza o conflictes a Gaza, però el que està clar és que la que arrenca a partir de l'any 2023, d'octubre 2023, ha tingut unes dimensions molt superiors a tot el que havia existit abans. I aquí és on potser podem parlar, no?, de per què Gaza és important. Pels palestins és important simbòlicament, no?, perquè, bueno, és d'aquests primers espais on es genera autonomia o autogovern palestí, perquè també és símbol de resistència, he parlat de la intifada abans, perquè és l'única sortida al mar, no?, controlada per autoritats palestines, no?, i d'aquí, no?, doncs la idea, diguem-ne, aquest eslògan, no?, que és tan vàlid pels israelians com pels palestins, tots doncs volen aspirar a un estat entre el mar i el riu Jordà, no? Del riu fins al mar, doncs, home, el mar què és? El mar, en tot cas, és Gaza, no? I després hi ha una altra cosa, que és el pes poblacional que té Gaza. Pensem que Gaza té uns 2 milions d'habitants, en aquest moment, llavors, si ho comparem, doncs, amb Jerusalem Est i Cisjordània, doncs possiblement són 3 milions i mig, és una part molt important dels palestins que viuen en els territoris ocupats, 2 milions d'habitants en un territori que és més o menys a la mida del Maresme, perquè la gent s'entengui, no? Molta gent, molt pocs recursos i molta pressió i una més amb un creixement demogràfic molt important. Però aquest és un altre element, no? Perquè Gaza és important, doncs perquè hi viuen molts palestins, perquè molts palestins és la seva única casa i una casa de la qual, a més, ha estat molt difícil de sortir-ne durant els últims anys. I a tot això, no? S'hi podrien afegir més coses, però per mi són accessòries, val? Per mi l'important és aquesta idea, és el... Per què és important? Doncs perquè és un territori que tots dos volen o creuen que els hi pertany, palestins i israelians, i perquè és símbol de moltes coses, gases, també de resistència, i sobretot perquè hi viu molta gent, no? I això és, em sembla fonamental. A tot això, com dic, li podem posar més coses. Que sí, que la geopolítica, que sempre ha estat una ciutat en creuament de rutes estratègiques entre Egipte i Orient Mitjà, entre el Mar Roig i el Mediterrani, no? Aquestes rutes, no?, que connecten aquesta part del món tan estratègica. Val, molt bé. Que sí, que pot ser que la costa de Gaza hi hagi reserves de gas natural. D'acord. Però crec que podríem eliminar perfectament de l'equació aquests elements, el gas o la posició geogràfica, i el conflicte hi seria igual, no? És a dir, són elements que potser l'exacerben, no? El fan més intens, poden augmentar l'interès d'alguns actors externs, però el conflicte existiria de totes formes.
0: Mònica... Què t'ha semblat la classe
1: anava a dir això.
0: Avançada d'història?
1: És com un privilegi escoltar aquesta classe.
0: Sí. Albert, has agafat apunts per l'examen?
3: Pràcticament. Tot, sí. No, però realment és un tema molt complex.
1: No, és molt complex.
3: Les quatre pinzellades estan aquí.
1: També us diem que ens l'havia enviat l'àudio, que era una mica més llarg, sí. I l'hem retallat perquè si no hi cabrem en el programa, en el temps que tenim.
0: Al final, tot això que ha explicat, si li haguéssim d'explicar, no sé, amb tu, quina edat té la filla?
3: La meva filla té 3 anys. Clar, és una conversa que no em plantejo encara.
0: Encara no. Si tingués 5 anys, com expliquem, no?, una guerra? Com ho explicaríem? Els interessos aquests, no? Un vol la terra, un vol... Com ho plantegem, això?
1: De fet, més endavant, ells mateixos, ja veuràs, que sí. ens donaran també alguna...
0: Algunes pistes.
1: Alguna cosa de què fer, no? Però sí que una cosa que he anat veient és... Està com oberta al que l'infant, segons l'edat que tingui necessitat de...
0: Allò que pregunti.
1: Allò que pregunti.
0: Sí, però ja no és no només... Bueno, perquè al final les guerres moltes venen pel mateix, no? Poder,
1: clar,
0: interessos...
1: Clar, interessos que hi ha darrere d'aquell territori...
0: Aquell territori, sí. El builló... No sé, pues, com plantejar, no?, les guerres, no? Aquesta lluita de poders i de voler allò que té l'altre, no? Una mica com els nens, no? Quan vol la pala... quan està al sorral de l'amic i li
1: sí,
0: treu
1: sí,
0: així,
1: hi ha una baralla allà per...
0: li treu a la força i per allò, no? Uh-huh. Potser, bueno... Déu-n'hi-do.
1: Sí. Li hem preguntat a l'Eduard també quines possibilitats veu ell, no?, des del seu coneixement també d'una possible pau, no? Perquè és veritat que ara va haver-hi una mena d'acord de pau. I, bueno, quines possibilitats veu ell?
4: Possibilitats de pau? Home, primer depèn de... Cal que entenguem què vol dir pau. Pau vol dir que no hi hagi guerra o que no hi hagi violència o por per la pròpia supervivència física o de normalitat de la població. No? Jo crec que en aquest moment estem veient com fins i tot l'absència de guerra és difícil, no? Com aquest alto al foc que va negociar Donald Trump i que va ser capaç de negociar-lo, de fer tragar a Israel amb aquest alto al foc. Va ser doncs, perquè Israel també va fer errors de càlcul i va bombardejar Qatar quan no tocava i Trump va dir aquests estan anant un pas massa lluny sense qüestionar, no?, l'aliança amb Israel, però marcant una mica els límits i demostrant que és ell qui mana. Però aquí s'ha aconseguit un alto al foc molt fràgil que ja s'ha trencat múltiples vegades, no? I per tant jo em resisteixo a parlar d'això com una pau, com a molt seria una treva parcial i enormement fràgil. Pau, el que vol dir, vol ser, és una situació en la que els dos pobles poguessin viure en seguretat, sense tema per la seva pròpia supervivència individual o col·lectiva, i això estem molt lluny d'arribar-hi. Una de les tragèdies, es diu, d'aquesta regió, és que sabem quina és la via per la pau, el que no sabem és com arribar-hi. I quina és aquesta via? Doncs aquí hi ha, fins ara, el consens majoritari és que la pau passava per una solució dels dos estats, que es diu, és a dir, una solució en la qual Israel i Palestina puguin conviure com a estats, que siguin estats funcionals, segurs, amb garanties per la seva seguretat, garanties que només podran aportar des de fora, autogovernats, i després trobant solucions de justícia, no?, reparadores, no?, especialment pel tema dels refugiats palestins. Bé, aquest ha sigut el consens internacional des dels anys 90 del segle passat, però el que estem veient, no?, és que aquesta idea dels dos estats és cada cop més difícil. Per què? Doncs perquè els israelians cada cop s'han d'una situació de major fortalesa i per tant, perquè s'haurien de retirar dels llocs que ara dominen, perquè hi ha més de 500.000 de colons, què passa amb aquests colons, perquè la gent no està disposada a posar prou pressió sobre Israel per fer cessions, no? I per tant, els fets sobre el terreny fan que la idea dels dos estats sembli cada cop més difícil. En aquestes circumstàncies hi ha qui ha tornat a posar sobre la taula una altra possible solució, que és la solució d'un estat. Un estat binacional o un estat en el que tothom tingui els mateixos drets. Sona molt bonic. La meva opinió és que és encara més difícil d'arribar-hi i que no veig en quines circumstàncies haurien de canviar molt les coses per les quals la població israeliana acceptés compartir o desnaturalitzar el seu estat amb la creació d'aquest nou estat, que no seria un estat pels jueus o un estat jueu. La història, el pes de la història, la política van més aviat cap a una altra direcció. I aquesta direcció és una direcció molt tràgica, que seria la idea d'un únic estat, és a dir, que no hi hauria Palestina com a estat, en el qual, no, la població palestina només tindria dues sortides, no? O marxar o sotmetre's com a ciutadans de segona, amb el que seria, no, pues la confirmació de l'existència d'un règim d'apartheid, com el que hi va haver a Sud-àfrica. Molts israelians potser puguin pensar, o part de l'establishment israelià, que aquesta és una via, no?, que els hi provoca alguns maldecaps, però que són capaços de gestionar-la, no? I jo crec que el que hem vist des d'octubre, no?, més aviat ens encamina, d'octubre del 2023, ens encamina cap aquí, no? Amb neteja ètnica, exterminar una part de la població, amb noves colonitzacions a Cisjordània, hem vist una molt poca pressió efectiva internacional sobre Israel, i per tant, ja et dic que això, per una part, és vista com una solució, tot i que a mi, evidentment, el concepte de solució aquí no m'agrada. El que per mi és evident és que això no és pau ni és justícia, no? I per tant, la idea de pau, justícia, reparació, doncs, o hauria de venir per aquest estat binacional o un estat obert, que veig molt difícil d'arribar-hi, i després, si no, hi ha l'alternativa dels dos estats, una lògica del pacte, però que, com dic, sent també... És a dir, és també difícil, potser una mica menys que l'anterior, però el problema ha sigut totes les frustracions que hem anat acumulant de tots els intents per arribar-hi, cap dels quals ha arribat a fructificar.
0: Molt bé. Doncs això de la pau, com ho veieu vosaltres? Perquè pel que ens diu l'Eduard, està malament la cosa, eh? És negra. Mira que la simple idea, no?, de lo més... no sé, el que ens vindria a tots al cap és que tothom estigui a casa seva, no?, el més feliç possible i amb el seu... i amb la seva terra, no?
3: Però així,
0: que seria lo lògic.
3: Com, per exemple, explicar la guerra, no?, a la meva filla de 3 anys. Ho veig molt complex, molt difícil, molt amb masses grisos, haver-ho de simplificar en excés, que tampoc valgui la pena. Enfocar-ho des de la pau, més enllà que potser pedagògicament té més trellat, sí que li veig més via.
0: Sí.
3: I llavors explicar-li que malauradament aquesta pau és difícil de trobar o que no sempre és fàcil, fins al punt que explicava l'Eduard, que en el que tenim en el conflicte amb Gaza i Israel està la cosa molt, molt complexa i que difícilment hi haurà una.
0: Però pau
3: enfocant-ho des de la...
0: I justícia,
3: clar,
0: no? I clar, que és complicat, això.
1: A mi les paraules de l'Eduard m'han deixat molt impactades, perquè veus la gran magnitud de, bueno, la complicitat de que s'arribi, bueno, a tot això, la pau, la justícia i aquesta reparació. I, ostres, jo em sento com molt petita amb aquest tema. O sigui, veig un tema tan gran que, bueno, m'impacta molt.
0: Sí, sí, és impactant.
1: Però això que deies, Albert, d'enfocar el tema des de la pau,
0: sí,
1: de fet era, no?, veure que dins d'una guerra, dins d'un conflicte, hi han persones, hi han esperances, hi han, no?,
3: clar, potser després, com arribem a la pau ja serà més complex, però almenys saber que volem arribar o on volem arribar, doncs ja és un pas.
0: Doncs...
1: Li hem fet una última pregunta, que se'n va una mica de la seva feina i va més en el seu pla personal, perquè l'Eduard té 2 filles, i en aquesta cosa que dèiem, no? Ell els explica com ho parla amb elles i ens ha deixat aquest últim àudio.
4: Jo tinc 2 filles, una de 13 i una de 9. I d'aquesta guerra, d'aquest conflicte, dels crims que s'hi han comès, doncs en parlem amb naturalitat, igual que podem parlar d'altres conflictes, no? I elles també han viscut el conflicte d'Ucraïna, també a casa hem parlat molt de la guerra civil a Síria... clar, a casa tenen aquestes converses perquè les tenen amb mi, que sóc professor de relacions internacionals i treballo sobre aquesta regió, no? I probablement a vegades, doncs, podem parlar amb uns termes o amb una informació, doncs, que potser en altres cases no es faci, no? De la mateixa forma que en altres cases es parlarà amb major profunditat sobre art, sobre medicina, sobre lleis, sobre seguretat o sobre agricultura, no? Això, cada casa, no sé. El que jo sí que he tingut sempre clar és que no els hi he volgut ocultar res, no? I per tant, i de fet, sé que molta gent, doncs no ha agafat la resistència a mirar les notícies amb els seus fills, no? Jo no. Jo miro les notícies, les normals, amb les meves filles quan volen. Aquesta és una altra cosa, no? Però simplement no és tant perquè no vulguin veure drames, sinó perquè puguin pensar que tenen coses més interessants a ser, no? A fer. Però nosaltres sí que en aquest sentit sempre hem intentat, no?, tenir aquests espais, no?, de discussió, de posar en comú, tant en el consum de ficció, pel·lícules, sèries, però també d'actualitat, no? I el que no he renunciat jo mai és a intentar transmetre complexitat. És a dir, jo sempre he fugit de les respostes fàcils, no? O sigui, d'excessiva simplificació, quan aquesta simplificació vol dir no dir la veritat, no? I per tant, encara que costi, en allò sobre el que jo en sé, doncs amb les meves filles intento, sempre que volen i estiguin receptives, doncs explicar amb tot el detall o els matisos que elles vulguin, no? Però també no ens desenganyem, ja sabem que els fills, especialment després quan entren ja més en l'adolescència o la preadolescència, també busquen marcar els seus espais, no? I molts cops es fan matant el pare, no? I per tant és cert que a casa una possible reacció a les meves filles en molts casos sigui: ai, no, ja no vull parlar més de guerres, no? Ai, ja tornes a estar amb les teves coses. Doncs això. Però sí que és cert, no, que a casa en parlem naturalment. Quan al principi del conflicte, doncs, del 7 d'octubre, doncs que jo coneixia gent a Gaza, m'enviava missatges, especialment amb una persona, i aquesta persona doncs ens va deixar respondre i no en sabem què ha pogut passar d'ell o de la seva família. I es preguntant: ei, el teu amic de Gaza, què? Que potser s'ha mort. Doncs sí, potser s'ha mort. Però també explicar-los, no? Doncs com poden haver-ho viscut aquesta situació des d'Israel, intentar fer comprensible allò que aparentment no ho és, no justificar, però sí entendre. El mateix també pels palestins, no? Però el que sí que me n'adono, no, és que també aquesta necessitat, no, de començar molt pels bàsics, no? Inclús doncs, per la geografia, de saber on és, no? Però no, això per la meva filla petita, doncs, molts cops. Però a veure, Gaza és Palestina, Palestina és Israel, que això s'ha de clarificar. Clarificar també fins i tot el fet d'això, que fins i tot en la guerra hi ha normes. Això és una cosa que quan els nens, quan els expliques, els interessa molt, perquè els hi trasllada també amb aquesta idea que juguen, no? Juguen a matar, però hi ha unes normes, no? Doncs en la guerra també hi ha normes. I aquestes normes es trenquen. I quan es trenquen, hi ha responsables i se'ls pot jutjar. Responsables individuals, no col·lectius. Qui té la culpa, no? Això també en parlem bastant a casa, no? La idea aquesta de responsabilitat dels líders, no? Separar el líder del poble, però també entendre, no, que també els líders a vegades actuen moguts per un suport popular, no? Llavors entendre per què pensen així, no? No es poden condemnar els pobles, però sí que hem d'entendre, no, per què en determinades circumstàncies fan el que fan, no? I com es pot canviar. Per una altra pregunta típica, no? I això com... Què podem... No, allò, i això com s'atura? I aquesta és la part més difícil, no, de respondre. Jo segurament sempre m'he sentit més còmode explicant el que passa, no? El per què ha passat, no? Que no intentant donar allò, solucions o fórmules màgiques. Més aviat és dir, si es fa això, pot passar allò altre, identificar els riscos, les oportunitats. Però vaja, ja dic, aquí per mi el que es tracta és de més aviat, i de respondre a les seves preguntes quan les tenen, de generar els espais en què puguin arribar a tenir aquesta inquietud o aquesta curiositat, però no forçar-la, perquè és contraproduent. De fet, generen rebuig, no? Ai, deixa estar, no? Ja està bé, no? Sempre el mateix, sempre les guerres, sempre el canvi climàtic, sempre no sé què. I un cop es genera la màgia, no, de la pregunta, no renunciar a la complexitat. Adaptada, això sí, evidentment, sempre, doncs, al coneixement previ, bueno, que un pugui tenir a l'hora de donar respostes de la persona que ens escolta i de la seva voluntat de continuar escoltant.
0: Us ha quedat clar?
1: Bueno, fàcil no és. Em quedo amb que fàcil no és. Jo crec que ell té molts coneixements que segurament li facilita explicar aquest context, que aquí és on...
5: També hem de recordar que les seves filles són de 13 i 9 anys.
1: Sí, clar.
5: Vull dir, aquí ja podem començar a parlar amb una mica de propietat, amb més realitat, no?
1: Sí, que no són petitones, eh?
5: Exacte.
1: No? I de sortir d'aquesta simplicitat, també, que deia ell, no? D'explicar les coses de manera molt superficial. Pel que he vist, ell ho tracta amb, doncs, això, molta normalitat, no? I naturalitat. I...
5: És que jo estic d'acord. Jo penso que edulcorar tot allò que els hi expliquem, és que la realitat no és aquesta, no és edulcorada.
1: No.
5: Per desgràcia, en una guerra. Llavors,
1: és dura.
5: Depèn de l'edat. Mm. Penso que amb cura, i potser si... O sigui, potser crec que són més dures unes imatges i que la gent té la tele, té les notícies i els nens les veuen i són imatges molt crues i les estan veient.
1: Sí, són molt impactants.
5: Que el que nosaltres, en paraules, puguem explicar amb unes paraules una mica curades, no? Sense edulcorar, vull dir.
1: M'ha agradat
5: això de... No és happy tot.
1: M'ha agradat això de les normes de la guerra, no? I com se les salten.
5: Sí, sí.
1: I com intentar separar aquesta part del líder i el poble, no? En aquest cas, o la nació, no? També.
5: Sí, m'ha fet gràcia perquè explicava que com a través d'un joc, no? El joc de matar,
1: sí, sí.
5: Que també té unes normes, i és un joc que es fa servir popularment, bueno, a les escoles des de ben petits i a secundària també, i els hi encanta amb ells jugar a matar, sempre t'ho demanen. Que fa aquest símil, no?
1: Sí, sí.
5: Ho explica a través del joc, inclús amb infants, a través del joc o a través d'un conte, també com podem explicar aquestes coses, no? De fet, hem buscat,
1: hem trobat contes molt interessants.
5: Sí, sí, sí, que me'ls he deixat a casa, però...
1: Bueno, però els direm.
5: Sí.
1: Com que per la ràdio no ens veuen.
5: Sí. Però és una forma també adaptada i maca poder explicar, depèn de què, no? A través d'un conte, d'un... I també posar el símil dels jocs, no? Oi que
1: sí,
5: quan jugues
1: jocs, sí, sí.
5: Hi ha unes normes...
1: I no fem trampes, no?
5: I no fem trampes. I si es fan trampes, normalment què passa? Hi ha conflictes.
1: Ens enfadem, surt un conflicte...
5: Exacte,
1: no?
5: I és una mica, doncs,
1: posar
5: aquest símil... També ho he trobat molt interessant a depèn quines edats.
6: A mi m'ha agradat que no els hi amagués el fet de mirar les notícies... No, amb 9 anys i 13, sobretot amb 13, ja pots començar a tenir una mica d'esperit crític i saber què passa al món, no? Llavors, quan... És que hi ha molts pares que no volen que els seus fills mirin les notícies.
1: Sí, sí.
6: Però estàs vivint en aquest món on passen aquestes coses. Per tant...
5: Totalment.
1: Però també aquest punt humil de l'Eduard de dir... Però també sé que si insisteixo molt en un tema, al final és, papa, deixa, doncs, no, trobar aquest equilibri, no? De poder-ne parlar, de si surten les notícies, de si veus una sèrie, com comentava, una pel·lícula.
5: Suposo que ell també és perquè, clar, ell viu aquesta professió, no? I m'imagino que és...
1: Deu ser fàcil que en parli, no?
5: Que en parli molt i és, bueno, papa, ja n'hi ha prou, no?
1: Sí, sí.
5: D'història i de política.
1: Doncs seguim, com amb aquesta segona part que teníem.
5: Sí.
1: Ara l'Eduard ens ha ajudat a... Bueno, a contextualitzar i potser intentar entendre més tota la situació. I ara parlarem doncs, amb en Kayet Hamad, que, com us dèiem al principi, és un refugiat palestí que està a Catalunya i que ha sigut evacuat de Gaza gràcies a la petició cursada al Ministeri d'Afers Estrangers en una carta on varen signar més de 70 periodistes i diplomàtics. Perquè en Kayet a Gaza ha treballat durant més de 20 anys d'intèrpret. Ha sigut intèrpret d'ONGs, de periodistes, d'empreses que han estat a la zona. I han sigut aquests contactes el que al final l'han ajudat. Tot parteix de que el fill gran d'en Kayet va ser assassinat en un bombardeig. Llavors, bueno, nosaltres també, amb tota aquesta humilitat i distància, no, li hem preguntat, no? La primera pregunta que li fèiem era justament aquesta experiència amb la mort del seu fill. Clar, hem intentat connectar amb ell de dir-li, nosaltres no hem viscut una guerra, no hem viscut una situació... Bueno, no hem viscut ni la mort d'un fill, ni l'Aida ni jo en aquest cas... Però sí que compartim aquest amor cap als nostres fills i aquest amor cap a la vida, i jo crec que a partir d'aquí és també on ens podem retrobar, no? I en Kayet molt disposat, no ha pogut participar en directe perquè just estem fent un trajecte en tren ara, però ens ha respost a aquesta primera pregunta on ens ha explicat una mica què va passar.
7: Mira, por mucho que uno habla, no existen palabras para describir la verdad de un hijo. Además, este era mi hijo mayor, el primer hijo, el primero que me ha llamado papá y a su madre mamá. y encima tenía 24 años y había terminado sus estudios y ha trabajado de profesor en la universidad de un año y se murió mientras que iba a traer una medicina para un amigo herido suyo porque el hospital no la tenía y tenía que ir 7-8 kilómetros andando y volver lo mismo hasta que encontraron alguna farmacia. Y una vez que estuvo de nuevo cerca del hospital donde el ejército israelí había prohibido la entrada de coches o de ambulancias o médicos o medicamentos, solo a la gente de los

0: Perdón. Y por lo menos al salir de ahí he conseguido salvar los otros tres hijos que tengo. Tengo dos hijos y una hija y mi mujer. Si fuera por mí personalmente, yo no ni habría salido, porque el tema no es que de vivir esos solo 2 años, ya yo medio siglo en este sufrimiento. Entonces, la verdad me da igual, y con la vida que teníamos, y entre la vida que vivíamos y la muerte, muy poca diferencia. Y siempre hay que mantener la esperanza, y la libertad merece todo el sacrificio que pueda uno. Gracias. La situación prácticamente sigue igual. Otra cosa se me ha olvidado decírtela, que él fue asesinado un viernes y no hemos podido recuperar su cuerpo hasta el viernes siguiente. Una semana estaba en la calle y nosotros estábamos muriendo cada segundo, porque no sabíamos si la van a comer los perros o lo van a aplastar con los tanques. Bueno, al fin y al cabo hemos conseguido sacarle de ahí y enterrarlo. Y la verdad, yo creo que mi corazón fue enterrado en su sudario desde entonces. Y yo considero que soy un fuerte. Imagínate lo que pasó con su madre. Pero bueno, no hay otra alternativa. Bueno, gracias.
1: És molt impactant escoltar-lo.
2: Terrible.
1: Clar, de cop, tota aquesta guerra que parlem, no? Que és abstracta, no? Que la, quan anem veient, de cop es
2: Posem un
1: posa amb
2: nom.
1: un nom i una història en concret i no puc imaginar el dolor que viu una família amb aquest assassinat i després quan ens explica el detall d'aquest cos una setmana en un carrer.
2: I la por de...
1: Bueno.
2: És molt bèstia, sí, és molt bèstia i bé, és que no... És molt bèstia, però és real.
1: Sí, i després
2: Llavors...
1: aquesta cosa que tenim també de dir, ostres, hi ha gent pitjor, de
2: Això
1: posicionar-se en
2: anava a
1: el teu
2: dir,
1: punt.
2: exacte, que ell mateix digui, bueno, però no estic tan malament com aquelles famílies, no? Esborrades, famílies de 30, 50, i gent esborrada per complet del registre civil, o sigui, no existeix,
1: Sí, és com t'han
2: inexistents, no?
1: eliminat ja,
2: Tan
1: no?
2: eliminat, no?
1: Ja no existeixes.
2: És molt fort, no? Tenir aquest pensament, no? Que encara se sent com que està millor que aquesta gent.
1: I
2: Bé, això.
1: el punt de la religió, no? També, on ells explica molt bé que ell, no? Considera que la
2: El
1: justícia
2: judici
1: serà,
2: final,
1: no? La justícia serà
2: sí.
1: a posteriori. Que
2: Bueno.
1: deu ajudar a
2: Això
1: portar-ho.
2: sí que és complicat, no? D'explicar a un infant. Vull dir, i no sé, com... I s'han vist imatges, eh? Hi ha imatges de nens
1: Sí,
2: morts.
1: clar. Sí. És la part impactant aquesta que veiem a la tele,
2: Sí,
1: no?
2: sí, sí.
1: I això la destrucció d'un hospital. La destrucció de zones segures, no?
2: Sí, sí.
1: Aquest bloqueig de no deixar arribar medicació en un hospital on diàriament deuen haver-hi dones que estan tenint fills,
2: I et
1: gent que està
2: pregunten
1: malalta.
2: per què en un hospital, no? Amb
1: Clar.
2: gent
1: O sigui,
2: que no té res
1: això es trenca
2: a
1: les normes de
2: veure.
1: la guerra que
2: Això.
1: dèiem, per suposat. No, no, no estem respectant res, res, res, ni de la seguretat bàsica, bueno, ni parlem aquí de l'alimentació també, eh?
2: Bueno, i totes les massacres a periodistes, no?
1: Sí.
2: Quants periodistes han mort
1: Sí,
2: a
1: no, no han
2: Gaza, no?
1: pogut
2: El no
1: explicar.
2: poder explicar, el no informar, això és també tenir el poder
1: Sí, sí,
2: controlat de la informació.
1: sí. També li hem preguntat amb ell, bueno, igual que l'Eduard, no?, que li hem preguntat amb aquestes possibilitats que hi hagin de pau, doncs...

0: la seva opinió, també com a refugiat de Gaza.
1: La causa palestina lleva 108 años desde la declaración de Balfour y Israel está ocupando Palestina desde el 1948, quiere decir 77 años. Gaza en especial lleva 17 años bajo un bloqueo mortal antes de los últimos dos años de genocidio. Desafortunadamente, en el futuro próximo no se ve nada bueno para la causa palestina ni para el Oriente Medio, según la estrategia que lleva Estados Unidos y con su brazo en el Oriente Medio, que es Israel, es que quieren reformar de nuevo el Oriente Medio y dividirlo a la manera que ellos se quieran. Y su estrategia, que nadie que diga que no, tanto en Gaza, Cisjordania, Líbano, Siria, Yemen y cualquier país árabe. Por eso yo lo veo muy difícil que en el futuro próximo que se pueda tener Gaza en condiciones, y temo que lo que viene peor que lo que ha pasado.
0: Bueno, parlem de les postguerres també, eh? Bueno, no sé si arribarà a aquest moment, però la postguerra sempre és molt dura. El que, bueno, ell creu que el que vindrà serà pitjor.
2: Bueno, hi ha una destrucció total d'infraestructures i, a més, de la part humana. No? Vull dir, quanta gent... que l'èxode, no? Quanta gent haurà marxat, quanta gent es quedarà... La via que ens explicava de pau justa a l'Eduard és molt difícil. Sí. I, per tant, seguiran sota la repressió, no? Pel que es veu.
0: I tot això amb una població que el xoc psicològic i emocional que quedarà allà, o sigui, estarà anys i anys. Des de... Bueno, és que els infants... De fet, ara la següent pregunta que li fem és aquesta. Com us heu organitzat les famílies amb els vostres fills vivint aquesta situació, no?
2: És que els nens ja neixen amb guerra.
0: Clar.
2: És que neixen amb una guerra. Vull dir, la seva realitat és una guerra. Vull dir, no? Una guerra, una destrucció, morts, por... clar, vius així, ja... Bueno... És que amb ells el que no sabran és l'altra realitat que existeix, no?
0: Clar.
2: No sé, Albert, tu com
3: bueno,
2: ho veus?
3: Bueno, és que m'he quedat impactat amb la resignació genuïna que té.
2: Sí. No?
3: I és com un missatge molt, molt desesperançador, realment, i l'intentar-ho
2: sí,
3: com...
2: És molt dur,
3: no?
2: Sí, sí.
3: Al final, dins de vincles, no? Com ho formules, això, de cara a la criança,
2: clar,
3: que em té molt fora de joc? No, no ho sé, també potser perquè jo no ho tinc paït com a adult, i llavors són temes que no sabria com enfocar sense treure-li la cruesa o la desesperança que hi ha darrere.
2: Sí, sí, totalment.
0: Val. Mira, ens va avisar la Gemma, que és la nostra tècnica, que portem 50 minuts a programa i ens en queden 10. Et sembla si posem una mica de música? Ni que sigui 30 segons. L'hem enganxat per sorpresa.
4: Come, you masters of war, you that build the big guns, you that build the death planes, you that build all the bombs, you that hide behind walls, you that hide behind discs, I just don't want you to know I can see through your masks. You that never done nothing but build to destroy, you play with my world like it's your little toy. You put a gun in my hand and you hide from my eyes.

0: world. You lie and deceive. A world war can be won. You want me to believe.
1: En Callet participarà el dia 16 de novembre a les 11:30 a l'acte de celebració del primer aniversari de l'Espai de Dol de Sant Feliu. Llavors parlarem directament amb ell, qui vulgui venir, esteu convidats, i la idea és que ens parli d'això, d'aquest xoc traumàtic de la guerra. I és obert a tothom, ja no sé si ho he dit.
2: Sí.
1: Tenim poquet temps.
2: Sí. I teníem més coses a dir,
1: sí,
2: i més coses a fer.
1: Mira,
2: com els contes dels infants, no?, per explicar.
1: Podries anomenar-ne un parell. Dic que els contes estan a la biblioteca, també, molts d'ells.
2: Sí.
1: Vale? Per exemple, tenim un, Què és la guerra?, d'Eduard Altavirra, que... Ui, no, Altibarra, li he canviat el cognom. És un llibre infantil.
2: Altavirra, aquí t'estàs reaccionant.
1: Un llibre infantil de no ficció que es fa precisament aquesta pregunta, responent-la de forma sistemàtica, què és la guerra, exemplificant uns fets històrics i exposant els mitjans que cal desplegar per evitar-la. Un tema important, com evitar no arribar a aquest punt.
2: Doncs jo no me'n recordo dels, i no els he portat, però a la biblioteca hi han contes per infants molt, molt petits, i explica una mica, no explica en si la guerra, sinó allò que dèiem, no?, amb l'Eduard, cada vegada explica des de la mirada de la pau, no? Explica la diferència, explica que tots som diferents, estimar aquesta diferència. Bueno, és una forma de parlar del conflicte des de l'altra mirada, no?
1: Des de l'altre costat. Aquesta mirada més de l'esperança i dels valors de les persones, també.
2: Vale.
1: Per infants que siguin una mica més grans, no?, també, hi ha gent, el que dèiem una mica amb el joc, això, hi ha gent que es baralla, no?, i no es posa d'acord, és trist, però altres persones intenten ajudar-los, no?
2: I també hem preguntat a la mestra, a la Yael, a les mestres, com treballen a l'escola. Jo penso que és important escoltar-les amb elles, que són professionals, a veure com expliquen i com treballen a l'escola les guerres.
3: Hola, bon vespre, què tal? Soc la Yael, soc mestra de primària i d'educació especial i actualment treballo a l'escola d'aquí al poble, a Jaume Balmes. I res, la Mònica i l'Aida em comentaven, no?, si podia explicar una mica des de la visió de mestre com encarem o com afrontava jo parlar d'aquests temes amb els infants, no?, de la guerra i així. Llavors, evidentment, sempre és un tema complicat. El primer que tinc en compte, evidentment, és l'edat dels nens i les nenes que estic a la classe, i en funció d'això adaptar. Clar, l'ideal seria protegir-los una mica, almenys fins a certes edats, de segons quines imatges i de quins comentaris o notícies que vegin, no? Llavors, el primer problema que jo m'he trobat a la classe és que hi ha molta varietat d'informació que rep la canalla, és a dir, hi ha famílies, no sé, que en parlen molt, que es treballa, que s'acompanya molt, hi ha famílies que deixen que vegin imatges a les notícies i n'hi ha famílies que no, hi ha famílies que veu que la canalla veu imatges a les notícies però no estan acompanyats, d'altres que sí que ho estan, per tant, tens molta varietat, vull dir, hi ha nens que treus un tema i ja saben de què estàs parlant i d'altres que no saben. No han sentit mai a parlar d'aquesta guerra o d'aquest conflicte. Llavors, aquí ja tens com un hàndicap. Primer, us comento un recurs que jo utilitzo, que m'agrada força, que és l'InfoCA, que segur que tots el coneixeu, perquè intenta explicar normalment una cosa que és força complicada, que fins i tot com a adults costa de comprendre i d'entendre i d'assimilar, doncs imagina't als més petits. Llavors, l'InfoCA dona com una visió com bastant clara, sense masses opinions o, no sé com dir-ho, com fred, però explicant molt bé els inicis del conflicte d'on ve i tot això. I fins i tot, bueno, fan molt clar, trobo. Llavors penso que és un recurs bo perquè puguin entendre què està passant o per què o d'on ve. Això és una cosa que és com a recurs. I després el que jo intento com a mestra amb aquest tema i amb d'altres és, primer, com treure el pes de la responsabilitat dels petits, és a dir, a vegades, amb segons quins problemes ens trobem o quins temes parlem, tant a casa com a l'escola, a vegades, sense voler, transmetem o els nens reben que allò és culpa seva, que és responsabilitat seva, que han de fer alguna cosa a ells. No? És, seria com portat a l'exageració, és a dir, o sigui, l'exageració, perdó, portat a més extrem, però, per exemple, en petit comitè, quan hi ha un divorci, no? A casa hi ha una separació, doncs el primer que s'ha de fer és transmetre a la canalla que allò no és cosa seva, que és cosa dels adults i que ells ho intentaran solucionar i que ells no se n'han de preocupar, entre cometes. Doncs això seria el mateix. Jo intento com... No és culpa vostra, no és culpa de vosaltres, no hi podeu fer res ara, són els grans que ho haurien d'arreglar.
1: El recurs de l'InfoCam m'ha agradat molt.
2: Sí. Eh?
1: Hem tallat a la gel perquè no tenim temps, però sí que volíem també donar aquest missatge que el primer és transmetre seguretat, una mica lligat a aquest tema de responsabilitat, per fer-los saber que aquí també estan protegits, en aquest cas quan parlem d'una guerra, i que poden confiar en nosaltres. Després intentar que empatitzin des del cor amb els altres nens i nenes i amb un missatge d'esperança.
2: I bé, deixem un moment la guerra, parlem de què està passant, què passarà aquí al poble. És una de les seccions, Albert, que tenim. I tenim un àudio d'un noi, que potser us sona la veu, és molt interessant.
4: Hola, sóc el Joan Isanta, tinc 14 anys i el proper dissabte, dia 8 de novembre, lideraré un triple repte per recaptar fons per la investigació d'una cura per la diabetis. És un triple repte perquè intentaré fer 50 quilòmetres en bici, 10 corrent i arribar a recaptar 3.000 euros.
5: Així que ja ho sabeu, el proper dissabte a les 9 del matí el Joan sortirà de la plaça per iniciar els 50 quilòmetres en bicicleta i després a la tarda, a les 4, també a la plaça, començarà a córrer per fer els 10 quilòmetres que li quedaran.
1: Dir que l'hora no serà les 9, com han dit, del matí, sinó, rectifiquem, serà les 8. Val? I per col·laborar econòmicament, a Migrano d'Arena hi ha el 8è repte, 50 més 10, per la cura de la diabetis, on podem fer aquest donatiu.
2: I no sé quan ens queda, Gemma, un minut.
1: Perfecte.
2: Doncs mira, volíem acabar amb l'últim poema que va escriure Hiba Kamal Abu Nada, poeta, novel·lista, pensadora, lectora, professora i feminista, assassinada el 20 d'octubre del 2023 als 32 anys a casa seva, a Gen.
6: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.

0: Sigueu, com sempre, molt benvinguts de nou a la sintonia d'Ona Codinenca, el programa de la bona música, vivències musicals que us oferim tots els diumenges de 10 a 11 al matí, el dilluns a la 1 del migdia i el divendres a les 3 de la tarda. Vivències musicals és un programa en què col·laborem l'Àngel Falqués.
1: Hola, bon dia i bona hora, bon diumenge.
0: El Josep Maria Joaneda.
2: Sí, repeteixo, molt bon diumenge a tothom.
0: Són, ells dos són les ànimes
3: del grup.
0: Sí.
1: Del purgatori.
0: A la Maria Torrents, a la Maria...
3: Aquí tornem a estar, bona tarda.
0: El Pau Ibars. Pau, no te'n desfràs de nosaltres, no, eh?
4: Bon diumenge a tots.
0: Bon diumenge. No tantes frases.
1: I un record pel Jordi Massé.
0: Sí, un Jordi, sí, pel Jordi Massé.
1: Que es millori aviat.
0: Jordi, millora't. Millora't, perquè em sembla que el Pau algun dia
3: es dirà que prou.
2: És que el Pau està venint a les 6.
0: Bé, i la que us parla, Rosita Figueres. I el, bueno, i el control, ja us ho he dit, el Pau Ibars.
2: Bé, que sigueu benvinguts a Vivències Musicals. I avui us proposem un petit joc, una mena d'endevinalla sonora. Parlarem de música, però no de notes ni de ritmes, sinó de colors. Colors que donen títol a cançons i obres musicals. A veure quants ens sabem trobar i què ens suggereixen.
0: La idea m'encanta, perquè els colors sempre transmeten emocions. No és el mateix un blau trist que un vermell intens o un groc lluminós. Segur que, només escoltant el títol d'una peça, ja ens imaginem un ambient, una història o fins i tot un record personal.
5: A la música, els colors sovint tenen un significat simbòlic molt fort. Poden parlar d'estats d'ànim, d'èpoques concretes o de moviments artístics sencers. Crec que serà interessant descobrir com diferents estils musicals utilitzen els colors per explicar coses molt, molt, molt diferents.
1: Jo ja aviso que el repte és difícil, perquè n'hi ha moltíssims, des de la música clàssica fins al pop, el jazz o la cançó d'autor. Els colors formen part del nostre imaginari musical i avui serà una bona ocasió per escoltar amb les orelles i també amb els ulls.
2: Per començar aquest recorregut musical pels colors, jo proposo una cançó que ja des del títol ens obre tot un ventall cromàtic. Es diu Colors i és de Donovan, un dels grans noms del folk dels anys 60, molt, molt vinculat a una música íntima i carregada de sensibilitat.
0: És una elecció molt encertada, perquè en aquesta cançó els colors no són només descriptius, sinó emocionals. Donovan associa cada color en un sentiment, amb una música senzilla, però molt expressiva. És una peça que convida a escoltar amb calma i deixar-se portar per les sensacions.

0: Jo continuo amb una cançó molt coneguda i molt cantada, sobretot en contextos populars i corals. Es tracta de Colores, una peça tradicional que parla de la natura i de l'alegria de viure, que en aquest cas recordem amb la versió interpretada per Joan Baez.
1: La versió de Joan Baez va ajudar a portar aquesta cançó tradicional a un públic molt ampli. Amb la seva veu clara i compromesa, De Colores es converteix també en un cant a la convivència i a la diversitat. Els colors aquí simbolitzen vida, esperança i comunitat.

0: A mi m'agraden molt els Beatles, i si parlem de colors no puc deixar de pensar en Hello Submarine. És una cançó molt alegre, gairebé infantil en aparència, però amb tot aquell univers creatiu tan propi del grup, el color groc, i té un paper molt visual i imaginatiu.
1: És una molt bona tria perquè el groc del submarí ja forma part de la història de la música popular. Yellow Submarine representa la cara més lúdica dels Beatles, però també aquella capacitat que tenien de crear mons imaginaris compartits on la música es converteix en joc i complicitat.

0: Jo proposo una cançó molt coneguda de la cançó catalana, Vinyes verdes vora el mar, de Lluís Llach. Utilitza el color verd per descriure un paisatge molt concret, però també carregat de simbolisme. És una peça que parla de la terra, del pas del temps i de les arrels.
1: És una cançó molt poètica, on el verd es converteix en memòria i emoció. Lluís Llach posa música a un text molt delicat i el paisatge que descriu acaba sent gairebé universal. És una obra que convida a escoltar-la amb calma i deixar-se portar per les imatges.

0: Si pensem en molts colors alhora, inevitablement ens ve al cap l'arc de Sant Martí, perquè en té molts. I musicalment això em porta a Over the Rainbow, una cançó que ha esdevingut universal. En aquest cas, proposo escoltar-la en la versió de Ella Fitzgerald, plena d'elegància i sensibilitat.
1: La veu d'Ella Fitzgerald dona Over the Rainbow una calidesa especial. És una interpretació que combina jazz i emoció, que fa encara més intens aquest viatge cap a un lloc imaginat, ple de colors i esperança. Una cançó que continua emocionant generació rere generació.

0: Ara jo proposo una cançó on el color apareix de manera molt evocadora. Green, Green Grass of Home, interpretada per Tom Jones. Parla del verd com a símbol d'arrelament i de nostàlgia. És una peça molt emotiva que connecta amb els records d'infantesa i amb el desig de tornar a casa.
1: És una cançó que colpeix molt fort quan n'escoltes la lletra amb atenció. El verd del títol no és només un paisatge, sinó una idea de llibertat i de memòria. Tom Jones hi posa una veu intensa que fa encara més profund aquest contrast entre el record idealitzat i la realitat.

0: Jo ara canvio de registre i proposo la cançó d'un musical. Es tracta de Red and Black, de Els Miserables. Aquí els colors ja no són només poètics, sinó clarament simbòlics. El vermell i el negre representen la passió, la lluita i el conflicte en un moment clau de l'obra.
1: És una escena molt potent dins de la dins del musical, perquè els colors defineixen perfectament les idees que s'enfronten. El vermell parla de la revolució i de sang, el negre de foscor i opressió. Musicalment, també és molt intensa, amb veus que entrellacen i creen tensió dramàtica.

0: Com admirador de Frank Sinatra, no puc deixar passar una cançó on el color té un paper molt especial. Proposo White Christmas, una Nadala que ens transporta directament a un Nadal idealitzat, ple de calma i de records. El blanc aquí simbolitza puresa, silenci i nostàlgia.
1: La versió de Frank Sinatra té una elegància única. Amb la seva veu suau, White Christmas es converteix en una cançó molt íntima, gairebé de recolliment. El color blanc reforça aquesta sensació de pau i de temps aturat, tan propi de les festes viscudes des de la memòria.

0: Recordant que el tema del programa d'avui gira al voltant dels colors, jo ara proposo una cançó molt nostra i molt intensa. Es tracta de l'Àguila Negra, interpretada per Maria del Mar Bonet. Aquí, el color negre té una càrrega simbòlica molt forta, plena de força, misteri i profunditat emocional.
1: És una cançó colpidora, tant per la música com per la interpretació. El negre de l'àguila no és només un color, sinó una imatge poderosa que parla de llibertat, de solitud i de resistència. Maria del Mar Bonet transmet tot això amb una veu molt expressiva i compromesa.
2: I a més, és una peça que connecta molt bé amb l'esperit del programa, perquè demostra com un sol color pot contenir molts, molts, molts significats. En aquest cas, el negre és força, és ombra i és identitat. Una cançó que deixa empremta i que convida a escoltar-la amb atenció.

0: Ara jo proposo un clàssic absolut, Blue Moon, interpretada per Elvis Presley. És una cançó que utilitza el color blau per parlar de solitud i de desig. És una peça molt coneguda, però cada versió hi aporta matisos diferents. I la d'Elvis té una sensibilitat molt especial.
1: La veu d'Elvis dona a Blue Moon un to molt íntim i melangiós. El blau aquí transmet tristesa, però també tendresa. És una cançó senzilla en aparència, però amb una càrrega emocional molt gran, que encaixa perfectament dins aquest recorregut musical pels colors.

0: Ara jo trio una peça instrumental, molt coneguda, gairebé impossible de no reconèixer. La Pantera Rosa, de Henry Mancini. Associa un color a un personatge i tot un univers visual. El rosa aquí és elegant, misteriós i ple d'ironia, com la música que l'acompanya.
1: És una música que defineix perfectament un estil. Henry Mancini utilitza el jazz per crear una atmosfera sofisticada i divertida alhora. El color rosa es converteix gairebé en so, en una manera d'entendre el ritme i el caràcter del personatge. Una peça molt, molt intel·ligent i icònica.
0: I que ens recorda els dimoniets dels pastorets, oi? Para, para, para, para.

0: Tornem amb el color negre, que sembla que és el que està de moda ara. Jo proposo Black is the Color, interpretada per Christy Moore. És una cançó tradicional d'origen escocès i irlandès, molt delicada, on el negre no té un significat fosc, sinó que parla de bellesa, d'amor i d'admiració profunda.
1: És una molt, molt bona elecció, perquè demostra com un mateix color pot transmetre sensacions molt diferents segons el context. En aquesta cançó, el negre és poètic i tendre. La interpretació de Christy Moore és senzilla i molt emotiva i connecta directament amb la tradició folk més íntima.
2: Black is the color

0: No pot faltar una obra clàssica quan parlem de colors a la música. Jo proposo el Danubi Blau, de Johann Strauss fill. És un vals que associa un color a un riu i a tot un paisatge sonor, ple d'elegància, moviment i una sensació de calma majestuosa.
1: És una música que només començar ja ens transporta. El blau del Danubi suggereix serenor i amplitud, i el vals d'Strauss ho reforça amb un ritme suau i elegant. És una obra que ha transcendit el seu temps i que encara avui continua sent molt evocadora.

0: Bé, ara recordo una cançó de cinema que utilitza el color verd d'una manera molt simbòlica, Las Hojas Verdes, de la pel·lícula El Álamo. És una cançó composta per Dmitri Tiomkin que parla de la natura com a record i com a esperança, molt, molt lligada a la memòria i a les arrels.
1: És una cançó molt emotiva dintre del context de la pel·lícula. El verd de les fulles representa vida i continuïtat, fins i tot enmig del conflicte. La música de Dmitri Tiomkin és clara i expressiva i reforça aquest contrast entre la bellesa natural i la duresa de la història.
2: I amb aquesta acabem el programa d'avui. Esperem que passeu un diumenge...
0: Un diumenge que faci tan sol, preciós, que no plogui.
1: Un diumenge colorit.
0: Sí.
2: Després de tants colors. Molt bé.
3: Vosaltres, bon dia,
0: tothom,
3: fins la pròxima.
2: Fins la pròxima. Adéu-siau.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Eduard París. El conductor d'un turisme ha mort en una sortida de via a la C-37Z al terme municipal de Manresa. Els serveis d'emergència han rebut l'avís aquest matí a 9:15 per causes que encara s'estan investigant. El vehicle hauria sortit de la via i el conductor i únic ocupant ha mort. Arran de l'accident s'han activat diverses patrulles dels Mossos d'Esquadra, 3 dotacions dels bombers i 4 unitats terrestres i el Servei d'Atenció Psicològica del SEM. Amb aquesta víctima són 85 les persones que han mort enguany a les carreteres catalanes. I dos robatoris de cable aquesta passada matinada afecten a hores d'ara la circulació de trens, segons han informat Adif i Renfe. D'una banda, els trens de l'R13 no circulen entre la Garriga i Centelles per un robatori entre la Garriga i Figaró. D'altra banda, un robatori també de cable, com diem, entre Sant Vicenç de Caldes i Roda de Barà, afecta l'R13, ja que arran de l'incident els trens circulen amb demores que poden superar els 30 minuts de mitjana. Adif apunta que està treballant en la reposició del cable robat i Renfe, mentrestant, ha habilitat busos per al trajecte entre la Garriga i Centelles. I Protecció Civil ha finalitzat aquesta passada matinada l'alerta del Pla Inuncat per l'episodi de pluges intenses, encara que es manté en prealerta. La previsió amb llindars de 20 litres per metre quadrat en 30 minuts es manté al terç nord-est de Catalunya a partir d'aquest migdia, on es poden concentrar especialment les tempestes al terç nord. A més, aquestes poden anar acompanyades de tempesta i localment de calamarsa o pedra. Pel que fa a l'episodi d'ahir, les xifres més elevades de pluja es van registrar a Artés, al Bages, on van caure 30 litres per metre quadrat en mitja hora, i a Sant Pau de Segúries, al Ripollès, on en van caure 29. I en plana internacional, dos avions de combat espanyols F-18 han abatut un dron que havia entrat sense autorització a l'espai aeri de Romania, a prop d'Ucraïna. Així ho ha indicat el ministre de Defensa romanès, Radomir Huta, en un missatge publicat a X. Al seu torn, el ministre espanyol d'Afers Exteriors, José Manuel Álvarez, ha explicat també a la xarxa X que ha parlat amb la seva homòloga a Romania, la ministra Oana Silvia Toiu, qui ha agraït la intervenció.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a Sant Feliu de Codines el dimecres 29 de juliol a l'autobús situat a la plaça Josep Humbert Rosàs de 10 a 2 i de 5 a 9. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda regant les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a Sant Feliu de Codines el dimecres 29 de juliol a l'autobús situat a la plaça Josep Humbert Rosàs de 10 a 2 i de 5 a 9. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, és la una. Us parla Eduard París. El conductor d'un turisme ha mort en una sortida de via a la C-37Z al terme municipal de Manresa al Baix. Els serveis d'emergència han rebut l'avís aquest matí a 9:15 i per causes que encara s'estan investigant, el vehicle hauria sortit de la via i el conductor i únic ocupant ha mort. Amb aquesta víctima són 85 les persones que han mort enguany a les carreteres catalanes. I dos robatoris de cable aquesta passada matinada afecten la circulació de trens a hores d'ara, segons informa Adif i Renfe. D'una banda, l'R13, els trens no circulen entre la Garriga i Centelles per un robatori de cable entre la Garriga i Figaró. I d'altra banda, un robatori també de cable, com diem, entre Sant Vicenç de Caldés i Roda de Barà, afecta la línia R13, ja que arran de l'incident els trens circulen, però ho fan amb demores que poden superar els 30 minuts de mitjana. Adif apunta que està treballant en la reposició del cable robat i Renfe, mentrestant, ha habilitat busos per al trajecte entre la Garriga i Centelles. I d'altra banda, els bombers treballen amb 11 dotacions en l'incendi exterior d'un magatzem proper a l'A22 a Lleida. Segons el cos, el foc està ja controlat i ha afectat la façana i ha cremat un carretó elevador, un dipòsit de gasoil i els motors de refrigeració de la nau. Per aquest incendi a Lleida, els hem activat una ambulància i està tenent també un afectat per inhalació de fum. I en plana internacional, dos avions de combat espanyols F-18 han abatut un dron que havia entrat sense autorització a l'espai aeri de Romania a prop d'Ucraïna. Així ho ha indicat el ministre de Defensa romanès, Radu Miruta, en un missatge publicat a la xarxa X. Al mateix temps, el ministre espanyol d'Afers Exteriors, José Manuel Álvarez, ha explicat també a la xarxa X que ha parlat amb la seva homòloga a Romania, la ministra Oana Silvia Toiu, qui ha agraït la intervenció dels pilots espanyols de la policia aèria de l'OTAN que han abatut aquest dron. I en plana cultural, la cultura popular catalana ha convertit aquests darrers dies el centre d'Estocolm en l'escenari d'una festa major amb més de 1.200 participants al 38è Aplec Internacional

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda a regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a Sant Feliu de Codines el dimecres 29 de juliol a l'autobús situat a la plaça Josep Umbert Rosàs de 10 a 2 i de 5 a 9. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a Sant Feliu de Codines el dimecres 29 de juliol a l'autobús situat a la plaça Josep Humbert Rosàs de 10 a 2 i de 5 a 9. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Itàlia manté la tensió amb Espanya ampliant la suspensió de l'espai Schengen en una data clau de les vacances, com és aquest pont del mes d'agost.
2: Tot això coincideix amb el punt àlgid de les ocupacions turístiques a Catalunya durant aquesta temporada d'estiu.
1: Repassem la resta de titulars que ens deixa la jornada. Adrià Duc, bon dia.
2: Bon dia, Eduard.
1: En plana de successos, el conductor d'un turisme ha mort en una sortida de via a la C-37Z del terme municipal de Manresa, a la comarca del Bages.
2: Amb aquesta víctima són 85 les persones que han mort enguany a les carreteres catalanes.
1: Incidències també a Rodalies amb dos robatoris de cable aquesta passada matinada que afecten la circulació de trens.
2: Els trens de l'R3 no circulen entre la Garriga i Centelles i a l'R13 hi ha demores d'uns 30 minuts entre Sant Vicenç de Calders i Roda de Barà.
1: I pel que fa al temps, després d'un dissabte amb tempestes que van regar gran part del país, avui el Meteocat ha tornat a activar els avisos de perill.
2: Protecció Civil també ha activat l'alerta del Pla Inuncat. Moment, doncs, per conèixer la previsió del temps per a les properes hores. Sergi Càrceles.
3: Aquesta tarda les tempestes seran les protagonistes a Catalunya. Altre cop, de forma intensa, començarem després de l'hora de dinar amb aquestes tempestes que apareixeran al Pirineu i Prepirineu i també a les Terres de l'Ebre, sobretot pel sector de la Terra Alta. També apareixeran algunes tempestes sobre les 4, 5, 6 de la tarda al sector del Vallès Occidental, Vallès Oriental i el Penedès. Són unes tempestes que es desplacen cap a les comarques gironines i, de fet, s'espera que sobre les 7-8 de la tarda el sector d'Osona, la Selva, el Baix Empordà, el Gironès, hi hagin forts ruixats i fortes tempestes que també poden afectar el nord del Maresme. Uns ruixats que desapareixeran ja cap al vespre. En canvi, a l'interior tindrem més tranquil·litat, alguns núvols i no descartaríem també que algun ruixat arribi a l'àrea metropolitana de Barcelona.
1: I en cultura, el documental Operació Hipèrita, la trama civil de la Guerra Química, ha guanyat el Premi del Públic de la secció de Memòria Històrica del Cerdanya Film Festival.
2: Produït per TAC12 i coproduït per la xarxa Radio Televisió Espanyola i 3CAT, el documental consolida així el seu recorregut pels festivals de cinema del país.
1: I pel que fa als esports, Espanyol arrenca aquesta tarda el seu camí a la Lliga 2026-2027. Els blanquiblaus s'enfronten al Llevant a l'RCD Stadium a partir de les 7 de la tarda. La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:03. Esteu escoltant el Notícies en xarxa, edició migdia. Darrere nostre, a la producció, al servei d'informatius de la xarxa i als micròfons, Adrià Duc i jo mateix, Eduard París. Com us expliquem, Itàlia manté la tensió amb Espanya pels controls fronterers en ple pont del 15 d'agost, una de les dates amb més mobilitat de l'estiu. I el conflicte arriba precisament quan milions de persones es desplacen per Europa i Catalunya també viu un dels seus moments de màxima activitat turística de tot l'any.
2: Roma va recuperar els controls a les connexions aèries i marítimes procedents d'Espanya arran de la crisi migratòria de Ceuta a finals de juliol. El govern de Giorgia Meloni ho justifica per raons de seguretat i pel temor que una nova arribada massiva de migrants a Ceuta pogués tenir conseqüències més enllà de la frontera espanyola.
1: A més, el ministre italià de l'Interior, Matteo Piantedosi, defensa que la mesura és preventiva i que s'aixecarà quan desapareguin completament els riscos. I ahir mateix, dia 15 d'agost, el ministre d'Exteriors, Antonio Tajani, insistia en aquesta mateixa línia, que Roma vol mantenir els controls mentre consideri que hi ha risc d'immigració irregular o fins i tot d'infiltració terrorista.
2: Madrid, en canvi, considera que la resposta italiana és desproporcionada. Espanya va reclamar a Roma que retirés els controls i davant la negativa italiana va respondre establint controls aleatoris als passatgers procedents d'Itàlia. Les forces de seguretat del Marroc van frustrar ahir, com a mínim, un intent de travessar de manera irregular la frontera a la ciutat autònoma de Ceuta de centenars de migrants, la majoria subsaharians, que s'havien ocultat a les afores de la localitat fronterera de Fnidek.
1: Tot això, com diem, aquest conflicte entre Espanya i Itàlia continua en marxa mentre a Catalunya també està en marxa aquesta temporada alta d'estiu i en aquest cas de mobilitat turística. Anem, en aquest cas, al turisme, ens anem a fixar, com diem, en aquest turisme interior de Catalunya, que en aquest cas ha notat un descens del nombre de visitants en el que portem d'estiu.
2: Hem pres el pols als viatgers que han escollit passar les vacances a Osona i el Ripollès, dues comarques que han notat menys visitant. Norma Lebrero.
4: Vic ha rebut aquest mes de juliol turisme català, de França, dels Estats Units i de Bèlgica, però n'ha rebut menys que altres anys. Bet Piella és primera tinent d'alcalde.
5: El juliol ha anat bé, el que passa que hi ha una dada molt clara, que és que hi ha hagut aproximadament un 30% menys de visitants que entren a l'oficina de turisme, que no vol dir que siguin visitants a la ciutat de Vic, perquè nosaltres podem comptabilitzar els que venen a informar-se a l'oficina de turisme. De les 1.500 aproximadament persones que han vingut a informar-se, el turisme de Catalunya, el turisme local, és pràcticament el 60-70% d'aquests usuaris.
4: Ho han notat també una mica més amunt, a Ripoll, on han detectat una anomalia respecte a altres anys. Ho explica Virtu Quadros, tècnica de turisme de l'Ajuntament de Ripoll.
6: Mes de juliol, per exemple, ens ha augmentat el públic català i ens ha baixat l'espanyol i l'estranger, i en canvi a l'agost el que ens ha passat és que el català ha baixat i ens ha pujat a l'estranger i a l'espanyol. La qual cosa és estranya, perquè normalment els estrangers venien més al mes de juliol.
4: I llavors, on han anat de viatge els catalans? El Japó ha estat una de les destinacions estrella de l'estiu i des de les agències recomanen alguns països per evitar massificacions. En dona algunes idees Gabriel Arranz, de Multitud Viatges de Granollers.
7: Haría como circuitos, sobre todo en los países que a lo mejor no hay tanto turista, como por ejemplo Paraguay o Guatemala, porque creemos que son destinos que tienen muchísimo para ofrecer, que están muy desconocidos y en los que hay mucha cosa que hacer, súper divertido y se puede pasar mucho mejor con una experiencia muy buena.
4: D'anomalia no n'hi ha hagut a la Costa Brava, on han tornat a tenir platges ben plenes aquesta primera part de l'estiu.
1: Obrim plana de successos. El conductor d'un turisme ha mort en una sortida de via a la C-37Z al terme municipal de Manresa, a la comarca del Bages.
2: Els serveis d'emergència han rebut l'avís aquest matí a 9:15. Per causes que encara s'estan investigant, el vehicle ha sortit de la via i el conductor i únic ocupant ha mort. Arran de l'accident s'han activat diverses patrulles dels Mossos d'Esquadra, 3 dotacions dels bombers de la Generalitat i 4 unitats terrestres i el servei d'atenció psicològica del sistema d'emergències mèdiques. Amb aquesta víctima són 85 les persones que han mort enguany a les carreteres catalanes.
1: I un altre accident a la xarxa viària, en aquest cas una col·lisió entre un cotxe i un vehicle pesant que deixa 5 persones afectades, 2 adults i 3 menors. Tal com ha informat el sistema d'emergències mèdiques, els fets s'han produït a l'AP7, al terme municipal de l'Arbós, al Baix Penedès.
2: Per aquest incident s'han activat 6 unitats del SEM i un helicòpter medicalitzat. Entre els ferits hi ha un menor en estat crític traslladat a l'Hospital Sant Pau. Un home en estat menys greu portat al mateix centre mèdic. Una dona en estat menys greu traslladada a l'Hospital Universitari Joan 23 de Tarragona. I 2 menors menys greus també desplaçats a aquest darrer hospital.
1: Marxem ara a Rodalies. 2 robatoris de cable aquesta passada matinada afecten la circulació de trens, segons han informat Adif i Renfe.
2: D'una banda, els trens de la R3 no circulen entre la Garriga i Centelles per un robatori de cable entre la Garriga i Figaró. D'altra banda, un robatori de cable entre Sant Vicenç de Calders i Roda de Barà afecta l'R13, ja que arran de l'incident els trens circulen amb demores que poden superar els 30 minuts de mitjana. Adif apunta que està treballant en la reposició del cable robat. Renfe, mentrestant, ha habilitat busos per al trajecte entre la Garriga i Centelles.
1: Seguim amb successos, en aquest cas amb un incendi, perquè els bombers treballen amb 11 dotacions a l'exterior d'un magatzem proper a la 22, a Lleida.
2: Segons els bombers, el foc ja està controlat i ha afectat la façana i cremat un carretó elevador, un depòsit de gasoil i els motors de refrigeració de la nau. Per aquest incendi a Lleida, el SEM ha activat una ambulància i està atenent un afectat per inhalació de fum.
1: I també els bombers han hagut de desallotjar un edifici a Berga després que s'hagin ensorrat parcialment les teulades de 3 cases deshabitades.
2: Segons han explicat bombers, l'ensorrament de les teulades és en tres cases al carrer Buixader de Berga i l'avís l'han rebut quan passaven 7 minuts de les 10 del matí. Arran dels fets, han decidit desallotjar preventivament un edifici ubicat al carrer del Carme número 10 i han senyalitzat la via perquè no hi passi ningú.
1: I Catalunya continua pendent durant la jornada d'avui de l'evolució de les tempestes després de l'episodi de pluges intenses que ahir ja va afectar bona part del territori, especialment el nord i el centre del país.
2: Protecció Civil ha desactivat aquesta matinada l'alerta del Pla Inuncat, però manté la prealerta per la previsió de noves precipitacions intenses. Aquest diumenge es poden superar els 20 litres per metre quadrat en 30 minuts, sobretot al terç nord-oest i a partir d'aquest migdia al terç nord. Els xàfecs poden anar acompanyats de tempesta i localment de calamarsa o pedra. Ahir el telèfon 112 va gestionar 176 comunicacions relacionades amb 103 incidents provocats per les pluges. Els registres més elevats es van assolir a Artés, al Bages, amb 30 litres per metre quadrat en només mitja hora. A Sant Pau de Segúries, al Ripollès, se'n van registrar 29,2 i a la Muntanyola, a Osona, 21,6. De cara a aquesta tarda, Protecció Civil demana extrema la precaució en els desplaçaments i en activitats en zones inundables. També recorda que cal evitar creuar rius, rieres i barrancs, especialment durant els episodis de precipitació intensa.
1: La darrera actualització d'aquest avís de situació meteorològica de perill, com diem, per part del Meteocat, deixa 7 comarques amb nivell 3 de perill, un perill alt de 3 sobre 6, i 10 més amb perill moderat. S'esperen, com diem, xàfecs que poden arribar fins als 20 mil·límetres per metre quadrat en només mitja hora i que aniran acompanyats de tempesta i localment de fenòmens de temps violent, com ja va passar durant la jornada d'ahir. Les comarques són l'Alt Empordà, el Baix Empordà, el Gironès, el Pla de l'Estany, la Garrotxa, Osona i la Selva. I aquest dilluns es compleixen 9 anys dels atemptats terroristes de Barcelona i Cambrils del 17 i 18 d'agost de l'any 2017, quan allà mateix es van causar en total 16 víctimes mortals i més d'un centenar de ferits. Ens dona tots els detalls Norma Lebrero.
4: Les responsabilitats penals dels autors de l'atemptat estan resoltes judicialment, però 9 anys després hi ha encara un gran interrogant. Qui i què se sabia abans del 17A? Es podria haver evitat? La desclassificació dels documents del CNI el 2025 va permetre conèixer els contactes que els serveis d'intel·ligència havien mantingut amb l'imam de Ripoll, Abdelbaki Essati, abans dels atemptats. Era el considerat líder ideològic de l'atemptat i va morir a l'explosió del Canà. Els documents indiquen que el CNI va arribar a valorar-lo com a possible confident. Finalment el van descartar per considerar-lo poc fiable. Posteriorment, els serveis d'intel·ligència el van vigilar, però no van detectar que estigués preparant un atemptat. En aquest punt és on es continua investigant si hi va haver errors o mancances a l'intercanvi d'informació entre els Mossos, la Policia Nacional, la Guàrdia Civil i el CNI. Els tres condemnats per la seva vinculació amb la cèl·lula terrorista continuen complint condemna, excepte un, Said Ben Yadza, que va complir 8 anys de presó i posteriorment va ser expulsat al Marroc en no renovar-li el permís de residència a Espanya. Els implicats directes en l'atemptat van morir.
1: Parlem ara de videojocs, perquè durant l'estiu tenim més temps lliure i molta gent aprofita precisament per convertir-se en gaming o en gamer, perdó.
2: Una activitat que pot servir per desconnectar i evadir-se de l'estrès, però que si se'n fa un ús excessiu també pot acabar afectant el nostre dia a dia. Ens ho explica amb més detall Núria Pereira.
8: Jugar a videojocs és per molts una manera de desconnectar. De fet, un estudi recent sobre els hàbits dels jugadors a Catalunya assenyala que el 43,5% els utilitza com una via d'escapament davant de l'estrès. Els experts recorden que per si sol jugar no és una conducta problemàtica. En parla Marta Balaguer, vocal de la Junta de Govern del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya.
9: Bueno, pues, sí, pot funcionar i de fet funciona, no?, com qualsevol altra activitat que puguem fer en el dia a dia per desconnectar de l'estrès, per disfrutar el que ens agradi.
8: El límit, però, arriba quan el videojoc deixa de ser una activitat de lleure i comença a interferir en la vida quotidiana.
9: Quan tot el nostre dia a dia gira al voltant del joc, quan deixem de dormir i anem cansats de treballar, doncs aquí ja ens hauríem de començar a preocupar. Quan deixem de relacionar-nos, quan deixem quan deixem de banda les nostres responsabilitats.
8: Però el gaming també pot tenir beneficis. Segons l'especialista, depenent del tipus de joc, es poden estimular diferents funcions cognitives. A més, els videojocs en línia també poden ser una forma de socialitzar, especialment quan es comparteix l'activitat amb amics.
9: Si jugues, no, online, doncs a més estàs amb amics, estàs mantenint relacions socials, no són les típiques, no, de quedar amb una persona a fer un cafè i xerrar, però sí que estàs compartint una activitat social. El gaming també està com molt demonitzat, en el sentit de que sempre relaciona molt amb addiccions, amb pèrdua de temps d'alguna manera, amb activitats poc estimulants, però realment no és així. Són activitats, depèn del joc, clar, però pot ser una activitat molt estimulant.
8: En el cas dels infants i adolescents, però, els experts insisteixen en la importància de la varietat. No es tracta només de limitar les hores de pantalla, sinó de garantir que el videojoc comparteixi espai amb l'escola, els deures, l'esport, les relacions socials i altres formes d'oci.
1: Obrim plana local. Comencem parlant d'obres. Palamós al Baix Empordà ha adjudicat aquestes obres, com diem, d'accessibilitat i restauració de la platja gran, que començaran just després de l'estiu.
2: Es tracta de la segona fase de la reforma del Passeig del Mar. Ens ho explica des de Ràdio Palamós Carles Ribas.
10: L'empresa Bigues Grup SL de Granollers és l'adjudicatària de les obres de restauració i millora de l'accessibilitat a la platja gran de Palamós. S'ha adjudicat l'obra per un preu de més d'1.300.000 euros, amb l'IVA inclòs, uns 200.000 euros per sota del preu de sortida. El projecte inclou renaturalitzar el que era l'antic aparcament de cotxes i restaurar la sorra de la platja que s'ha vist contaminada per la pols del paviment de Sauló. Laura Lafarga, regidora d'Urbanisme de l'Ajuntament de Palamós.
11: I la segona fase és la transició entre el passeig i la sorra, i la platja és d'alguna manera ve a ocupar el que era l'aparcament, i el que fa és primer la restauració de tota la vegetació que hi havia abans de que hi hagués l'aparcament de Sauló, i després es creen unes plataformes augmentant l'accessibilitat.
10: Un cop acabi l'estiu, aquestes obres tenen una previsió de durada de 5 mesos.
1: I seguim a la demarcació de Girona, perquè precisament a Girona capital es deixa definitivament i simbòlicament enrere la sequera amb l'obertura de la font de la plaça Marquès de Camps. Ens ho explica des de Televisió de Girona Xavi Morlans.
12: Ja fa mesos que l'Ajuntament de Girona va anunciar la reobertura progressiva de les fonts ornamentals de la ciutat, després de la millora en la situació de sequera gràcies a les pluges dels darrers mesos. Ara aquesta reobertura ja és una realitat. La font de la plaça Catalunya fa setmanes que funciona i la de la plaça Marquès de Camps ho ha fet en els darrers dies. Per això hem parlat amb Lluís Borrell, membre del col·lectiu Eixarcolant, que qüestiona si aquest és el moment adequat per tornar a posar totes aquestes fonts en funcionament.

Obrim ja el bloc cultural. Parlem del documental Operació Hiperita, la trama civil de la Guerra Química, que ha guanyat el Premi del Públic de la secció de Memòria Històrica del Cerdanya Film Festival 2026, produït per TAC12i, coproduït per la xarxa Radio Televisió Espanyola i 3CAT. El documental consolida així el seu recorregut pels festivals de cinema del país.

0: El documental dirigit per Toni Orensanz i Joana Zapata ja va rebre el reconeixement del FICCAT, on va obtenir el premi a la millor producció de les comarques tarragonines el passat mes de juny. Operació Hiperita recupera un episodi poc conegut de la història contemporània, el bombardeig espanyol amb armes químiques contra la població civil del Rif, al nord del Marroc, durant la Guerra del Rif, ara fa un segle. La investigació posa el focus no només en l'ús d'aquestes armes, sinó també en la trama civil i industrial que hi va haver al darrere i també amb el paper que hi van tenir les empreses i laboratoris catalans.
1: Són bombes C5, que són de 20 quilos, de 20 quilos d'hiperita.
2: I seguim amb més cinema. La producció Lejos de los Árboles, de Meritxell Colell Aparicio, ha rebut dos importants reconeixements de la crítica a la 79a edició del Festival Internacional de Cinema a Locarno, a Suïssa.
0: Per una banda, el Premi FIPRESI, atorgat per la Federació Internacional de la Premsa Cinematogràfica, i també el Bocalino d'Oro a la millor pel·lícula, concedit per la crítica independent suïssa. La pel·lícula, una coproducció entre Espanya, Perú i Itàlia, es va estrenar internacionalment a Locarno el passat 13 d'agost.
2: Parlem ara de festivals. Mònica Naranjo ha convertit aquest dissabte el Portaferrada de Sant Feliu de Guíxols al Baix Empordà en una celebració dels seus 30 anys de carrera.
0: La cantant de Figueres ha passat pel Guíxols Arena en el marc de la seva gira Greatest Hit Concerts, amb un espectacle de gran format amb llums, coreografia i canvis de vestuari en què s'ha repassat alguns dels èxits de la seva trajectòria, com Desatamé, Sobreviviré, Europa o Empiezo a recordarte, en una exhibició de potència vocal.
2: Són les 2:21, moment de parlar d'esports.
3: Notícies en xarxa. Esports.
2: Comencem parlant de futbol, perquè l'Espanyol arrenca aquesta tarda el seu camí a la Lliga 2026-2027. Els blanquiblaus inicien la competició avui amb el partit que els enfrontarà al Llevant a partir de les 7 a l'RCD Stadium.
0: Els pericos, que només han aconseguit dues victòries en els 6 partits de pretemporada disputats, esperen començar amb bon peu la temporada regular. En aquest sentit, el seu entrenador, Manolo González, assegura que l'equip ha de continuar evolucionant com ho han fet en els dos últims cursos.
4: El primer objetivo es conseguir la salvación lo más rápido posible, siempre digo lo mismo. Eso te... vuelvo a decir lo mismo siempre, si la jornada 30 tú tienes la salvación conseguida, quiere decir que vas a luchar por una cuota mucho mayor. Es el primer objetivo que nos marcamos, creo que el 70% de los equipos de primera división, y a partir de ahí pues vamos a ser ambiciosos en la medida de lo posible. Intentar llegar lo más alto posible, superar la clasificación de las dos temporadas anteriores si podemos.
2: Per la seva banda, el Barça, que no s'estrenarà en Lliga fins a la setmana que ve perquè alguns internacionals van arribar a les semifinals del passat Mundial, també juga aquesta tarda, en aquest cas un nou amistós de pretemporada.
0: Els blaugranes són a Suïssa per jugar davant el Basilea a partir de 4:45 de la tarda. L'entitat catalana disputarà el seu cinquè amistós d'estiu, ja sense Ferran Torres, traspassat al PSG per 50 milions i en plena negociació amb el Manchester City per incorporar a Rodri.
2: I a segona divisió, amb Girona i Sabadell en competició, també la competició, com diem, ha començat aquest mateix cap de setmana.
0: Els gironins obren el foc a Montilivi amb el Leganés a partir de les 7 de la tarda. Pau Villafañé, Girona FM.
5: L'equip gironí torna a la categoria de plata 4 anys després i ho fa després d'una pretemporada amb poques alegries, tant pel que fa a resultats com pel poc moviment del mercat de fitxatges. Els gironins no defugen l'etiqueta d'aspirants a l'ascens directe, però encara els queden deures per fer els despatxos. De fet, l'equip torna encara a l'inici de Lliga marcat per la inestabilitat a la plantilla, tal com va passar la temporada passada. Quique Álvarez és l'entrenador del Girona.
6: I jo crec que amb el que tenim, demà estarem preparats per competir bé. Està clar que haurem d'estar i millorarem i estarem millor preparats més endavant que no ara, però estic segur que estarem preparats.
5: Amb tot plegat, avui a les 7 de la tarda el Girona es prepara per un debut que pot marcar el to i els nervis de l'afició en aquest inici de temporada.
0: Per la seva banda, el Sabadell no s'estrenarà fins dilluns en la seva visita al camp de l'Sporting de Gijón.
2: Seguim amb futbol, en aquest cas femení. La Lliga F no comença fins d'aquí dues setmanes, però el Barça, el Badalona Women i l'Espanyol van disputar ahir partits amistosos.
0: Les blaugranes van empatar al camp del Manchester City, malgrat avançar-se amb dianes de Graham i Vicky López. Martina Fernández i la jugadora noruega analitzaven de manera positiva el partit.
7: Bé, molt bé, el segon partit de la pretemporada, crec que hem estat bé, la primera part crec que hem fet un bon futbol, una bona actitud, una bona defensa, i minuts per tothom, així que molt contentes.
8: Sí, yo creo que igualmente que nos ha marcado dos, la gente que ha entrado, que tiene 15 años casi todas, han hecho muy bien, han entrado poco a poco bien en el partido, y bueno, es pretemporada, es para aprender y ajustar cosas.
2: Mentrestant, blanquiblaves i badalonines s'enfrontaven a la Ciutat Esportiva Dani Jarque en triomf de les de Sara Monforte per 1-0 amb gol de Bicho.
0: L'autora de la diana de l'Espanyol i Sonia Majarín, jugadora del Badalona, valoraven positivament aquest enfrontament.
9: Sí, a ver, la verdad que súper feliz siempre de ayudar al equipo y de pues, poder sumar un gol y nada, ojalá vengan muchos más.
10: Bueno, creo que al final estamos en los primeros partidos, que como bien lo dices es un partido de pretemporada. Creo que todavía nos faltan por encajar piezas y creo que también nos viene súper bien partidos como este para acercarnos más a la competición, ya que está dentro de dos semanas.
2: Per cert, una altra informació en aquest cas del Barça femení, perquè Clara Serra Jordi s'ha lesionat durant la concentració de la selecció espanyola sub-20.
0: La jugadora del Barça i pesa clau en els plans de Pere Romeu s'ha fet mal al canell dret i ja és a Barcelona on li faran unes proves per saber l'abast de la lesió. Serra Jordi s'ha fet mal durant la concentració del combinat que prepara el Mundial que es disputarà a Polònia a partir del 5 de setembre.
2: I encara més futbol perquè aquesta tarda es disputarà el trofeu Vila de Gràcia que es podrà veure en directe íntegrament per la plataforma La Xarxa Més.
0: A 6:45 de la tarda, l'Europa femení jugarà contra l'AEM. I a 9:00 de la nit, l'Europa masculí se les veurà amb el Manresa.
2: I acabem parlant d'atletisme. Els europeus que es disputen a Birmingham, Meritxell Soler s'ha penjat la medalla de bronze en la modalitat per equips de la marató.
0: L'atleta bagenca ha quedat 20è en la classificació.
2: Com diem, l'atleta baigenca ha quedat 20è a la classificació individual, però ha pogut sumar aquest metall després de que l'equip espanyol hagi quedat 3è per darrere de la Gran Bretanya i Itàlia. És la 3ª medalla catalana en aquests europeus, després de l'or del gabanenc Paul McGrath en la mitja marató de marxa i el bronze de la mataronina Raquel González en la modalitat de marató també en marxa atlètica. Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostra producció el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons que us ha parlat Adrià Duc i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon diumenge.
11: La xarxa de comunicació local.
3: Continguts en xarxa.
12: Entre les estrenes de la setmana destaca el final de Oak Street, una proposta de ciència-ficció dirigida pel reconegut director David Robert Mitchell. També arriba Palestina 36, un drama històric ambientat durant la revolta palestina de 1936 contra el domini colonial britànic. I Chema de la Peña estrena Días de Agosto, un conte d'estiu protagonitzat per Maggie Cibantos.
13: ¿No visteis anoche esa extraña luz?
14: ¿Qué extraña luz?
13: El viento empezó a soplar muy fuerte. Starbuck estaba asustado y no paraba de ladrar.
12: El final de Oak Street segueix una família que després d'un misteriós fenomen còsmic veu com el seu barri és arrencat del món quotidià i transportat a un entorn i una època completament desconeguts i infestats de criatures prehistòriques. Per tal de sobreviure, els protagonistes hauran de mantenir-se units. Amant Hathaway i Ewan McGregor de protagonistes, el film també es podrà veure en sales IMAX.
15: ¿Por qué vas tantas veces a Jerusalén?
16: Porque allí tengo un buen empleo. Perdemos tierras cada día. Muchos han sido expulsados de sus tierras.
12: A Palestina 36, la cineasta Maggie Jassy ens mostra les aldees palestines de 1936 rebel·lant-se contra el colonialisme britànic. El jove Yusuf dubta entre protegir la vida que coneix o unir-se a aquells que ho arrisquen tot per la llibertat del seu poble. La pel·lícula destaca especialment pel seu repartiment, amb noms destacats com el de Jeremy Irons o l'actriu i directora Hiam Abbas.
14: Después nos bañamos.
12: El film Días de Agosto, de Chema de la Peña, és un thriller espanyol ambientat durant unes vacances d'estiu que es compliquen quan apareixen secrets familiars i relacions inesperades. Amb les Canàries com a escenari, Días de Agosto no és només una pel·lícula sobre el que deixem enrere, sinó sobre tot allò que, malgrat el temps, encara ens continua perseguint.
14: Hola.
17: ¿Quién te quiere? ¿Estás montando una película tú sola?
14: Mónica.
18: ¿Qué estás haciendo, Juan?

0: Aquest estiu, tira't de cap a la teva ràdio local.
1: La xarxa de comunicació local.
2: Bon dia, són 2:15, us parla Eduard París.
3: Notícies en xarxa, edició migdia.
2: Itàlia manté la tensió amb Espanya ampliant la suspensió de l'espai Schengen durant una data clau de les vacances, com és aquest pont, del 15 d'agost.
4: Tot i això, coincideix amb el punt àlgid de les ocupacions turístiques a Catalunya durant aquesta temporada d'estiu.
2: Repassem la resta de titulars de la jornada. Adrià Duc, bon dia.
5: Bon dia, Eduard.
2: En successos, el conductor d'un turisme ha mort en una sortida de via a la C-37Z al terme municipal de Manresa, al Bages.
4: Amb aquesta víctima són 85 les persones que han mort enguany a les carreteres catalanes.
2: I a Rodalies, dos robatoris de cable aquesta passada matinada afecten la circulació de trens, segons informa Renfe i Adif.
4: Els trens de l'R3 no circulen entre la Garriga i Centelles, i a l'R13 hi ha demores d'uns 30 minuts entre Sant Vicenç de Calders i Roda de Barà.
2: I després d'una jornada d'ahir amb tempestes que van regar gran part del país, avui el Meteocat torna a activar els avisos de perill.
4: Protecció Civil també ha activat l'alerta del Pla Inuncat. Moment, doncs, per conèixer la previsió del temps per a les properes hores. Sergi Càrceles.
6: Aquesta tarda les tempestes seran les protagonistes a Catalunya. Altre cop, de forma intensa, començarem després de l'hora de dinar amb aquestes tempestes que apareixeran al Pirineu i Prepirineu i també a les Terres de l'Ebre, sobretot pel sector de la Terra Alta. També apareixeran algunes tempestes sobre les 4, 5, 6 de la tarda al sector del Vallès Occidental, Vallès Oriental i el Penedès. Són unes tempestes que es desplacen cap a les comarques gironines. I, de fet, s'espera que sobre les 7-8 de la tarda al sector d'Osona, la Selva, el Baix Empordà, el Gironès, hi hagin forts ruixats i fortes tempestes que també poden afectar el nord del Maresme. Uns ruixats que desapareixeran ja cap al vespre. En canvi, a l'interior tindrem més tranquil·litat, alguns núvols, i no descartaríem també que algun ruixat arribi a l'àrea metropolitana de Barcelona.
2: I el documental Operació Hipèrita, la trama civil de la Guerra Química, ha guanyat el Premi del Públic de la Secció de Memòria Històrica del Cerdanya Film Festival 2026.
4: Produït per TAC12 i coproduït per la xarxa Ràdio i Televisió Espanyola i 3CAT, el documental consolida així el seu recorregut pels festivals de cinema del país.
2: I en els esports, l'Espanyol arrenca aquesta tarda el seu camí a la Lliga 2026-2027 enfrontant-se al Llevant a partir de les 7 a l'RCD Stadium. La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:33. Esteu escoltant el Notícies en Xarxa, edició migdia. Darrere nostra, la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Adrià Duc i jo mateix, Eduard París. Itàlia manté l'atenció amb Espanya pels controls fronterers en ple pont del 15 d'agost, o en aquest cap de setmana d'agost, com diem, una de les dates precisament amb més mobilitat de tot l'estiu, i aquest conflicte arriba precisament quan milions de persones es desplacen precisament durant aquestes vacances, i Catalunya viu un dels moments de màxima activitat turística de tot l'any.
4: Roma va recuperar els controls a les connexions aèries i marítimes procedents d'Espanya arran de la crisi migratòria de Ceuta de finals de juliol. El govern de Giorgia Meloni ho justifica per raons de seguretat i pel temor que una nova arribada massiva de migrants a Ceuta pogués tenir conseqüències més enllà de la frontera espanyola.
2: El ministre italià de l'Interior, Matteo Piantedosi, defensa que la mesura és preventiva i que s'aixecarà quan desapareguin completament els riscos. Ahir mateix, el ministre d'Exteriors, Antonio Tajani, insistia en aquesta mateixa línia, que Roma vol mantenir els controls mentre es consideri que hi ha risc d'immigració irregular.
4: Madrid, en canvi, considera que la resposta italiana és desproporcionada. Espanya va reclamar a Roma que retirés els controls i, davant la negativa italiana, va respondre establint controls aleatoris als passatgers procedents d'Itàlia. Les forces de seguretat del Marroc van frustrar i, a més, com a mínim, un intent de travessar de manera irregular la frontera a la ciutat autònoma de Ceuta de centenars de migrants, la majoria subsaharians, que s'havien ocultat a les afores de la localitat fronterera d'Efnidek.
2: I mentre aquest conflicte de l'espai Schengen entre Espanya i Itàlia segueix ben viu amb aquest epicentre a Ceuta, a Catalunya la temporada turística d'estiu continua, això sí, sense massa sobresalts. El turisme interior, per exemple, això sí, ha notat un descens del nombre de visitants en el que portem de temporada.
4: Hem pres el pols als viatgers que han escollit passar les vacances a Osona i al Ripollès, dues comarques que han notat menys visitants. Ens ho explica Norma Lebrero.
5: Vic ha rebut aquest mes de juliol turisme català, de França, dels Estats Units i de Bèlgica, però n'ha rebut menys que altres anys. Bet Piella és primera tinent d'alcalde.
7: El juliol ha anat bé, el que passa que hi ha una dada molt clara, que és que hi ha hagut aproximadament un 30% menys de visitants que entren a l'oficina de turisme, que no vol dir que siguin visitants a la ciutat de Vic, perquè nosaltres podem comptabilitzar els que venen a informar-se a l'oficina de turisme. De les 1.500 aproximadament persones que han vingut a informar-se, el turisme de Catalunya, el turisme local, és pràcticament el 60-70% d'aquests usuaris.
5: Ho han notat també una mica més amunt, a Ripoll, on han detectat una anomalia respecte a altres anys. Ho explica Virtu Quadros, tècnica de turisme de l'Ajuntament de Ripoll.
8: Mes de juliol, per exemple, ens ha augmentat el públic català i ens ha baixat l'espanyol i l'estranger, i en canvi a l'agost el que ens ha passat és que el català ha baixat i ens ha pujat a l'estranger i a l'espanyol. La qual cosa és estranya, perquè normalment els estrangers venien més al mes de juliol.
5: I llavors, on han anat de viatge els catalans? El Japó ha estat una de les destinacions estrella de l'estiu i des de les agències recomanen alguns països per evitar massificacions. En dona algunes idees Gabriel Arranz, de Multitud Viatges de Granollers.
9: Haría como circuitos, sobre todo en los países que a lo mejor no hay tanto turista, como por ejemplo Paraguay o Guatemala, porque creemos que son destinos que tienen muchísimo para ofrecer, que están muy desconocidos y en los que hay mucha cosa que hacer, súper divertido y se puede pasar mucho mejor con una experiencia muy buena.
5: D'anomalia no n'hi ha hagut a la Costa Brava, on han tornat a tenir platges ben plenes aquesta primera part de l'estiu.
2: Seguim parlant de turisme, en aquest cas la platgeta de Camarasa a la Noguera, que torna a ser aquest estiu un dels punts de bany més concorreguts de les comarques de Lleida.
4: El paisatge i l'aigua del Segre atrauen visitants d'arreu, també de l'àrea de Barcelona i fins i tot de Llatinoamèrica. Un espai natural, però, que obliga a extremar la precaució. De tot plegat, ens en parla des de Lleida Televisió la Noelia Burgos.
10: La platgeta de Camarasa és una alternativa a la costa on famílies i grups d'amics gaudeixen del riu Segre i d'un paisatge que, per alguns, recorda les seves arrels. Ens ho explica l'Angie Daniela, de Colòmbia.
11: Yo soy de Colòmbia, toda mi familia es de Colòmbia y nos encanta venir aquí porque, claro, es como lo más turístico y como que nos hace sentir realmente como en casa. El clima, el ambiente, el río, el clima, o sea, todo es genial.
10: També la Isabel, que ve des de Bolívia.
12: Vengo la primera vez aquí al río, ¿no?, a pasar un fin de semana. Mi hijo siempre ha venido con la niña, traemos nuestras comidas, lo que siempre hacíamos allá también en mi país.
10: Però cal estar alerta amb els corrents i els remolins del riu. L'any passat, dos joves hi van morir arrossegats per l'aigua. Tot i el perill, encara hi ha persones que no respecten les indicacions de seguretat, tal com explica la Lídia.
13: Pero la gente nunca respeta y ya hemos visto varios que pasan de la boya y se dejan llevar por la corriente y ahí está el peligro de todo.
10: Tot i els riscos, la platgeta continua sent un dels reclams d'estiu de Ponent.
2: Obrim plana de successos. El conductor d'un turisme ha mort arran d'una sortida de via a la C-37Z al terme municipal de Manresa, a la comarca del Bages.
4: Els serveis d'emergència han rebut l'avís aquest matí a 9:15. Per causes que encara s'estan investigant, el vehicle ha sortit de la via i el conductor i únic ocupant ha mort. Arran de l'accident s'han activat diverses patrulles dels Mossos d'Esquadra, 3 dotacions dels bombers de la Generalitat i 4 unitats terrestres i el Servei d'Atenció Psicològica del Sistema d'Emergències Mèdiques. Amb aquesta víctima són 85 les persones que han mort enguany a les carreteres catalanes.
2: Marxem ara a Rodalies perquè dos robatoris de cable aquesta passada matinada afecten la circulació de trens, segons ha informat Adif i Renfe.
4: D'una banda, els trens de l'R3 no circulen entre la Garriga i Centelles per un robatori de cable entre la Garriga i Figaró. D'altra banda, un robatori de cable entre Sant Vicenç de Calders i Roda de Barà afecta l'R13, ja que arran de l'incident els trens circulen amb demores que poden superar els 30 minuts de mitjana. Adif apunta que està treballant en la reposició del cable robat. Renfe, mentrestant, ha habilitat busos per al trajecte entre la Garriga i Centelles.
2: I seguim amb més successos perquè els bombers treballen amb 11 dotacions en l'incendi exterior d'un magatzem proper a la 22 a Lleida.
4: Segons els bombers, el foc ja està controlat i ha afectat la façana i cremat un carretó elevador, un dipòsit de gasoil i els motors de refrigeració de la nau. Per aquest incendi a Lleida, el SEM ha activat una ambulància i està atenent un afectat per inhalació de fum.
2: I els bombers també han hagut de desallotjar un edifici, en aquest cas a Berga, després que s'hagin ensorrat parcialment les teulades de tres cases deshabitades.
4: Segons ha explicat bombers, l'ensorrament de les teulades és en tres cases al carrer Buixader de Berga i l'avís l'han rebut quan passaven 7 minuts de les 10 del matí. Arran dels fets, han decidit desallotjar preventivament un edifici ubicat al carrer del Carme número 10 i han senyalitzat la via perquè no hi passi ningú.
2: I Catalunya continua pendent avui de l'evolució de les tempestes després de l'episodi de pluges intenses que ahir va afectar bona part del territori, especialment al nord i el centre del país. Protecció Civil ha tornat a activar, doncs, l'alerta del pla Inuncat després d'haver-la desactivat aquesta matinada per la previsió, com diem, de pluges intenses amb un llindar que pot superar els 20 litres per metre quadrat en 30 minuts aquesta tarda al terç nord-est del territori.
4: Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, l'episodi de pluges intenses afectarà principalment a les comarques del litoral i prelitoral nord i a la plana de Vic. Els xàfecs aniran acompanyats de tempesta i localment de fenòmens de temps violent. La distribució del fenomen dins la zona avisada serà de caràcter local. Protecció Civil demana extremar la precaució en els desplaçaments i en activitats en zones inundables. També recorda que cal evitar creuar rius, rieres i barrancs, especialment durant els episodis de precipitació intensa.
2: I demà es compleixen 9 anys dels atemptats terroristes de Barcelona i Cambrils del 17 i 18 d'agost de l'any 2017, que van causar 16 víctimes mortals i més d'un centenar de ferits. Ens en fa memòria Norma Lebrero.
5: Les responsabilitats penals dels autors de l'atemptat estan resoltes judicialment, però 9 anys després hi ha encara un gran interrogant. Qui i què se sabia abans del 17A? Es podria haver evitat? La desclassificació dels documents del CNI el 2025 va permetre conèixer els contactes que els serveis d'intel·ligència havien mantingut amb l'imam de Ripoll, Abdelbaki Essati, abans dels atemptats. Era el considerat líder ideològic de l'atemptat i va morir a l'explosió del Canà. Els documents indiquen que el CNI va arribar a valorar-lo com a possible confident. Finalment el van descartar per considerar-lo poc fiable. Posteriorment, els serveis d'intel·ligència el van vigilar, però no van detectar que estigués preparant un atemptat. En aquest punt és on es continua investigant si hi va haver errors o mancances a l'intercanvi d'informació entre els Mossos, la Policia Nacional, la Guàrdia Civil i el CNI. Els tres condemnats per la seva vinculació amb la cèl·lula terrorista continuen complint condemna, excepte un, Said Ben Yadza, que va complir 8 anys de presó i posteriorment va ser expulsat al Marroc en no renovar-li el permís de residència a Espanya. Els implicats directes en l'atemptat van morir.

0: Normalment, els anys que són així més secs, en surt una fruita, o en aquest cas un raïm bastant més dolç i potser no puja tant el grau d'acidesa. I sí que és veritat que després també perd una miqueta el que volem una mica pels caves i pels vins, que és aquest toc àcid, aquest toc més àcid, i sí que ens perd una mica de líquid i també repercuteix en que les collites han de ser més curtes. És a dir, ens hem d'afanyar més a collir el raïm, perquè de seguida amb aquestes calors i aquest sol se'ns fa malbé i comencen a patir i comencen a perdre líquid, o sigui, most, que és el que ens interessa.
1: La barema perfecta no existeix, diuen, però serà una collita de qualitat, tot i que haurà de ser més reduïda en el temps, per evitar que la calor faci malbé al fruit. De cara a les properes setmanes, el sector mira al cel amb l'esperança que la meteorologia no jugui en contra. Una barema, sense dubte, complexa, marcada pels condicionants climàtics i amb els preus del raïm al centre del debat.
2: Seguim, com diem, amb collites, en aquest cas la dels arrossaires del Delta de l'Ebre, que per la seva banda reclamen que les assegurances agràries s'adaptin a la nova realitat del cultiu de l'arròs amb l'avançament de la plantació del cultiu.
3: Expliquen que abans tots els pagesos sembraven pràcticament al mateix moment i, per tant, també segaven a finals d'agost o principis de setembre. Ens ho explica des del canal Terres de l'Ebre, Daniel Cort.
4: En canvi, actualment el procés es fa de forma més fragmentada. Això fa que tot l'arròs no estigui al mateix temps i que els efectes d'un temporal de vent puguen ser molt diferents segons la parcel·la. Per això, els arrossaires demanen que l'Agroseguro i l'administració tinguin en compte aquests danys particulars, encara que no afectin a tot el conjunt del Delta. Així ho ha esmentat Josep Antoni Vidal, responsable nacional del sector de l'arròs d'Unió de Pagesos.
5: Si venia un fort vent que va vindre l'altre dia i va afectar petits pagesos, no afectaria el general. Per tant, demanem a Agroseguro i a l'administració que, com que ara ja no és un dany generalitzat, sinó particular, se pogués pagar el mal que hi hagués al pagès en aquell moment. Perquè, clar, quan ja no és un mal general ja no costa diners. I, llavors, la persona que li afectaria no seria molt greu pel seguro, però sí pel pagès en particular.
4: Els arrossaires consideren que aquest canvi permetria cobrir danys que poden ser importants per a un pagès concret, encara que no representen una gran despesa per a l'assegurança.
2: Anem ara amb un parell de punts a nivell local. Comencem a Girona, que deixa definitivament i simbòlicament enrere la sequera amb l'obertura de la font de la plaça Marquès de Camps. Des de Televisió de Girona ens ho explica Xavi Morlans.
6: Ja fa mesos que l'Ajuntament de Girona va anunciar la reobertura progressiva de les fonts ornamentals de la ciutat, després de la millora en la situació de sequera gràcies a les pluges dels darrers mesos. Ara aquesta reobertura ja és una realitat. La font de la plaça Catalunya fa setmanes que funciona i la de la plaça Marquès de Camps ho ha fet en els darrers dies. Per això hem parlat amb Lluís Borrell, membre del col·lectiu Eixarcolant, que qüestiona si aquest és el moment adequat per tornar a posar totes aquestes fonts en funcionament.
7: La situació hidrològica a Catalunya és molt millor que fa uns mesos, tot i que, sobretot ara a l'estiu, per al turisme i a més, baixen les reserves hídriques.
6: Borrell considera que la decisió pot ser arriscada.
7: Veient aquests dies com baixa el Rin, el Danubi, i com les reserves a nivell de la península ibèrica dels cabdals dels rius estan baixant, engegar les fonts només perquè siguin bonic, jo particularment no ho trobo massa correcte. Jo continuaria amb les mateixes mesures que es havien pres en el nivell de la sequera.
6: Ara caldrà veure com evoluciona la situació durant els pròxims mesos i si aquesta reobertura es pot mantenir o si caldrà tornar a aplicar les restriccions anteriors.
2: I marxem ara fins a l'Aldea, a la comarca del Baix Ebre, que en aquest cas continua gaudint de la seva festa major i avui viu un dels actes amb més tradició i participació, en aquest cas en l'àmbit gastronòmic. Parlem del Dia de les Paelles.
3: Més de 35 colles i 700 persones s'hi han reunit per compartir un gran dinar de germanor on el xup-xup, la cuina al carrer i el bon ambient han estat els clars protagonistes de la jornada. Se'ns obre la gana només de pensar-hi. Ens ho explica des de 21 Ràdio Alberto Calatayud.
8: Ambient de germanor, olors de sofregit i molta fam han marcat el dia de les paelles de la festa major de l'Aldea. Des de ben prompte, prop de 700 persones repartides en més de 35 colles han començat a cuinar diferents receptes de paella amb l'objectiu de celebrar una jornada amb voluntat de fer poble.
9: Que com tot l'any, la gent del poble, ens reunim aquí per a cadascuna de la colla, el grup d'amics, per a fer les paelles. I jo sóc el que la fa de la meva colla. Ens presentem tot l'any perquè al final Se tracta de fer poble, o sigui, si no venim nosaltres, qui vindrà?
10: Bueno, a fer poble, tu.

0: és una activitat que es fa al poble i tot farà festa.
1: Posem l'arròs, posem el pollastre, costella de tocino, los musclos, ja, un lloi, la paideta, i mos queda bastant bona, eh?
2: Una diada multitudinària que ha allargat la sobretaula amb un bingo musical i una festa a càrrec del DJ local Casio.
3: Obrim plana cultural i comencem parlant de cinema. El documental Operació Hipèrita, la trama civil de la Guerra Química, ha guanyat el Premi del Públic de la secció de Memòria Històrica del Cerdanya Film Festival 2026, produït per TAC12 i coproduït per la xarxa Radio Televisió Espanyola i 3CAT. El documental consolida així el seu recorregut pels festivals de cinema del país.
4: El documental dirigit per Toni Orensanz i Joana Zapata ja va rebre el reconeixement al FICCAT, on va obtenir el premi a la millor producció de les comarques tarragonines el passat mes de juny. Operació Hipèrita recupera un episodi poc conegut de la història contemporània, el bombardeig espanyol amb armes químiques contra la població civil del Rif, al nord del Marroc, durant la Guerra del Rif, ara fa un segle. La investigació posa el focus no només en l'ús d'aquestes armes, sinó també en la trama civil i industrial que hi va haver al darrere i en el paper que hi van tenir empreses i laboratoris catalans.
5: ...que se han comprado de los stocks sobrantes de la Primera Guerra Mundial son bombas C5, son de 20 kilos, de 20 kilos de hiperita.
3: Parlem també de la cultura popular catalana, en aquest cas, que ha convertit el centre d'Estocolm en l'escenari d'una festa major amb els més de 1.200 participants del 38è Aplec Internacional Daddy Folk. Després d'una jornada de cercaviles i exhibicions de diferents disciplines, tots els grups s'han reunit aquest dissabte a Slotsbacken per participar en l'espectacle La Festa Major a Catalunya.
4: L'Aplec es tancarà al vespre amb un espectacle de cloenda a Slotsbacken dedicat a Joan Amades i el costumari català, amb la participació de tots els grups desplaçats a Estocolm. L'actuació donarà pas al tancament oficial d'una edició que durant 4 dies ha traslladat a la capital sueca una àmplia representació de la cultura popular catalana.
3: Són les 2:51, anem a parlar d'esports.
6: Notícies en xarxa. Esports.
3: Comencem amb futbol perquè l'Espanyol arrenca aquesta tarda el seu camí a la Lliga 2026-2027. Els blanquiblaus inicien la competició avui amb el partit que els enfrontarà el Llevant a partir de les 7 a l'RC d'Esteillo.
4: Els pericos, que només han aconseguit 2 victòries en els 6 partits de pretemporada disputats, esperen començar amb bon peu la temporada regular. En aquest sentit, el seu entrenador, Manolo González, assegura que l'equip ha de continuar evolucionant com ho ha fet en els 2 últims cursos.
7: El primer objetivo es conseguir la salvación lo más rápido posible, siempre digo lo mismo. Eso te... vuelvo a decir lo mismo siempre, si la jornada 30 tú tienes la salvación conseguida, quiere decir que vas a luchar por una cuota mucho mayor. Es el primer objetivo que nos marcamos, creo que el 70% de los equipos de primera división, y a partir de ahí pues vamos a ser ambiciosos en la medida de lo posible. Intentar llegar lo más alto posible, superar la clasificación de las 2 temporadas anteriores si podemos.
3: Per la seva banda, el Barça, que no s'estrenarà en Lliga fins a la setmana que ve perquè alguns internacionals van arribar a les semifinals del Mundial passat, també juga aquesta tarda un nou amistós de pretemporada.
4: Els blaugranes són a Suïssa per jugar davant el Basilea a partir de 4:45 de la tarda. L'entitat catalana disputarà el seu 5è amistós d'estiu ja sense Ferran Torres, traspassat al PSG per 50 milions i en plena negociació amb el Manchester City per incorporar a Rodri.
3: Baixem ara fins a la segona divisió amb Girona i Sabadell en competició, també en aquest cas començant aquest cap de setmana la competició oficial.
4: Els gironins obren el foc a Montilivi amb el Leganés a partir de les 7 de la tarda, mentre que per la seva banda el Sabadell no s'estrenarà fins dilluns en la seva visita al camp de l'Sporting de Gijón.
3: El que encara no comença és la Lliga F, que ho farà d'aquí a 2 setmanes, però el Barça, el Badalona Women i l'Espanyol van disputar ahir partits amistosos.
4: Les blaugranes van empatar al camp del Manchester City malgrat avançar-se amb dianes de Graham i Vicky López. Martina Fernández i la jugadora noruega analitzaven de manera positiva el partit.
8: Bé, molt bé, el segon partit de la pretemporada, crec que hem estat bé, la primera part crec que hem fet un bon futbol, una bona actitud, una bona defensa, i minuts per tothom, així que molt contentes.
9: Sí, yo creo que igualmente que nos han marcado dos, la gente que ha entrado, que tiene 15 años casi todas, han hecho muy bien, han entrado poco a poco bien en el partido, y bueno, es pretemporada es para aprender y ajustar cosas.
3: Mentrestant, blanquiblaves i badalonines s'enfrontaven a la Ciutat Esportiva Dani Jarque en triomf de les de Saramon Forte per 1-0 gràcies a un gol de Bicho.
4: L'autora de la Diana de l'Espanyol i Sonia Majarín, jugadora del Badalona, valoraven positivament aquest enfrontament.
10: Sí, a ver, la verdad que súper feliz siempre de ayudar al equipo y de pues, poder sumar un gol. Y nada, ojalá vengan muchos más.
11: Bueno, creo que al final estamos en los primeros partidos, que como bien lo dices, es un partido de pretemporada. Creo que todavía nos faltan por encajar piezas y creo que también nos viene súper bien partidos como este para acercarnos más a la competición, ya que está dentro de dos semanas.
3: I encara més futbol, perquè aquesta tarda es disputa el trofeu Vila de Gràcia, que es podrà viure en directe íntegrament per la plataforma La Xarxa Més.
4: A 6:45 de la tarda, l'Europa femení jugarà contra l'AEM i a 9:00 de la nit l'Europa masculí se les veurà amb el Manresa.
3: Canviem d'esport, en handbol el Barça i el Füchse de Berlín s'enfrontaran a la final del torneig amistós Premium Cup, que se celebra a Nordhorn.
4: Catalans i alemanys, que reeditaran la final de la Champions de fa uns mesos, jugaran a partir de 6:45, en el que serà el segon partit de pretemporada dels culers. Els de Carlos Ortega van passar a la final després de guanyar a l'equip anfitrió per 41-44, on van destacar Dani Fernández i Dika Mem amb 8 i 7 gols, respectivament.
3: I acabem parlant d'atletisme. Els europeus que es disputen a Birmingham, Meritxell Solé s'ha penjat la medalla de bronze en la modalitat per equips de la marató.
4: L'atleta vagenca ha quedat 20è en la classificació individual, però ha pogut sumar aquest metall després que l'equip espanyol hagi quedat tercer per darrere de la Gran Bretanya i Itàlia.
3: Recordem que és la tercera medalla catalana en aquests europeus després de l'or del gabanenc Pol McGrath i del bronze de la mataronina Raquel González, tots dos en marxa atlètica. Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostra la producció el servei d'informatius de La Xarxa i els micròfons que us ha parlat Adrià Duc i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon diumenge.
12: La Xarxa de Comunicació Local.
13: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.

0: Bona tarda, són 8:15, sóc la Laia de Déu i comencem l'edició de l'Eix 59 d'estiu d'avui, dijous 13 d'agost del 2026. L'informatiu de Sant Feliu de Codines, Caldes de Montbui, Vigues i Riells del Fai i el Moianès. Arrenquem amb els titulars. Avui parlarem que els Mossos enxampen un motorista a 181 km per hora a la N141C a Moià. L'eclipsi total deixa imatges i experiències ben diferents al Vallès Oriental i al Moianès. El duet Passión Azul, format per Alejandro Pérez i Sunita Mamtani, apropa la música clàssica als municipis de l'Eix 59.
1: El butlletí dels municipis de la C-59.
0: Comencem l'Eix 59 d'avui explicant-vos que al Moianès els Mossos d'Esquadra han denunciat un motorista de 49 anys per un delicte contra la seguretat viària després de caçar-lo circulant a 181 km per hora per la carretera N141C al terme municipal de Moià. Ens en porta més detalls en Jordi Givert.
2: El delicte es va detectar el passat dissabte 8 d'agost al punt quilomètric 24 d'aquesta via, és a dir, a la gran recta que hi ha entre els pobles de Calders i Moià, on la velocitat màxima permesa és de 90 km per hora. El conductor, per tant, circulava al doble del límit autoritzat i formava part d'un grup de 12 motoristes que anaven molt per sobre de la velocitat legal, 7 dels quals superaven els 160 km per hora i que també van ser multats. Aquest cas ha estat el més flagrant de la campanya intensiva de control de velocitat que el Servei Català de Trànsit i els Mossos d'Esquadra, així com les policies locals, van dur a terme entre el dia 3 i 9 d'agost. Durant aquests 7 dies es van inspeccionar més de 18 vehicles a tota la xarxa viària catalana, amb un balanç final de més de 1.900 persones denunciades per córrer per les carreteres a velocitats no permeses.
0: Feia 121 anys, concretament 121 anys des d'aquell 30 d'agost de l'any 1905 que no es produïa un eclipse solar total a Catalunya. I és que el 12 d'agost ahir quedarà marcat a la memòria de molts. Un eclipse total que va fer que tornéssim a mirar el cel i no tant a les pantalles que tant ens acompanyen. Un fenomen que pràcticament ningú havia pogut veure fins ahir, tot i que sí que s'havien produït eclipses parcials com els de l'any 1999 o l'any 2005. Però des d'on el van veure els veïns i veïnes de Sant Feliu i Rodalies l'eclipse? Si bé és cert que des del Vallès i el Moianès no teníem el 100%, aquell halo de diamants que se li diu, es van desplaçar per gaudir-lo al màxim o van decidir quedar-se i buscar l'indret perfecte per veure? Hi ha qui s'ha desplaçat fins al sud del territori per gaudir-lo al 100%. En Jordi de la Maite ens expliquen com ho van viure des de Peníscola.
3: Hem vist l'eclipsi des de Peníscola, justament des del punt de trobada on l'Ajuntament deia que era el millor punt. I casualment és casa nostra. Ho vam veure increïblement bé. Ho vam viure, primer, amb tota la gent dels balcons del costat, tothom emocionat, nosaltres com nerviosos. Entràvem i sortíem a mesura que anàvem veient amb les ulleretes com es anava tapant poquet a poquet el sol. En el moment que es va quedar fosc, va ser quan es va fer un silenci total i absolut. No se sentia res. Quan va començar a tornar a despuntar una miqueta el sol, eren aplaudiments, crits de com la gent, com si estiguessin en una celebració. Nosaltres, doncs, Jordi...
4: Va ser una forma de veure una cosa nova, una cosa que no hem vist, una cosa que la veritat impressiona. I també va ser impactant, vull dir, tota la congregació de la gent que havia allà mirant-ho i aplaudint després i tot.
3: Doncs creiem que ha sigut una sort haver pogut estar junts. Sempre direm que aquest dia estàvem els cinc junts, que això és molt important, i el que hem vist, fora de mida.
0: I hi ha d'altres que van decidir baixar fins a Cambrils. És el cas de la Núria Canamasses.
5: I davant nostre, com si ens vam situar mirant cap al sol, mirant cap a la posta, i i darrere ens quedava, doncs, per exemple, el PortAventura, la muntanya del Ferradilan. Era aquesta ubicació. I després, clar, havíem estat mirant vídeos i explicacions i tot això, i teníem els horaris. I a dos quarts de vuit, més o menys, a 35 havien dit que començava, doncs, passat i 35 es va començar a veure la mossegada. I després a dos quarts de nou ja, o sigui, jo vaig mirar el rellotge ahir 28 ja hi havia baixat molt la llum i fins que es va tapar. I aleshores quan es va tapar, que havien dit, no, serà negra nit, veureu les estrelles. I no era això, era una llum, clar, una cosa nova. Una llum, no era ni de nit ni de dia, era fosc. Però clar, hi havia tot al voltant de la lluna, que sortia el sol, o sigui, que estava com il·luminat, hi havia com una claror així de lluny, veiem una claror on suposo que encara quedaven fils de sol. I no sé, no era negre ni tira, i això, una barreja de claror, foscor, molt especial. I això és el que a mi em va impressionar més. Després ja va començar a aparèixer un altre cop al sol i res, va tornar a fer de dia, però és que a més veies amb les ulleres que hi havia un fil de sol i la llum que feia, encara que tornava a ser de dia.
0: Hi ha d'altres que van decidir quedar-se a Sant Feliu als voltants, on, tot i no veure-la al 100%, hi havia indrets on veure'l valia la pena i, a més, al costat de casa. De fet, qui va decidir quedar-se a Sant Feliu es va desplaçar a llocs elevats, com el popularment conegut com a Camí de les Franges, on s'hi van concentrar moltíssimes persones. Tornant a Sant Feliu, però, Montse Vila, del programa Tal com Raja, d'aquesta casa, tot i no voler veure l'eclipsi, es va acabar desplaçant fins a Caldes de Montbui, concretament fins a Torrenagrell.
6: Doncs jo no volia anar a veure l'eclipsi perquè pensava que, bueno, que no n'hi havia per tant ni tanta expectació. Pensava que no calia, que no. La meva parella és fotògraf professional, aleshores, clar, ell, bueno, ho esperava amb candeletes. El desplegament va ser drons, càmeres, una passada. I uns dies abans va fer un estudi d'on es veuria millor Sant Feliu, Caldes, i va decidir que a Caldes, a Torrenagrell, hi havia una perspectiva bona, no hi hauria cap muntanya davant. Bé, en definitiva, vam anar allà, hi havia força gent, ja et dic, amb tot el muntatge, taules, cadires, drons, càmeres, i la veritat és que va ser espectacular. Potser com que tenia tan poques expectatives i tan poques ganes, ho vaig viure d'una manera fantàstica, em va encantar, contenta d'haver-hi anat, i les fotos que ha fet la meva parella, bueno, espectaculars.
0: I també a Sant Feliu alguns veïns explicaven que des del carrer Creus, en el transcurs de l'eclipse, es van encendre els llums del carrer i que després es van tornar a apagar. Una altra experiència també similar és la del carrer Sant Joan, també Sant Feliu. Allà no s'hi veia el sol, però es va poder saber el punt àlgid de l'eclipse a Sant Feliu perquè la llum sobre la Roca Gran de Villar també va canviar. Però tornem als testimonis, perquè hi ha qui encara va decidir marxar més lluny per gaudir-lo. I a llocs com a Terol hi havia unes jornades programades pels dies 11 i 12, perdoneu, per l'eclipsi, amb diverses activitats i, per suposat, veure l'eclipsi. L'Imma Ibar hi va ser-hi i així explica la seva experiència.
7: Jo vaig anar a Galàctica, a Teruel, a prop de l'Observatori del Javalambre, que feien dos dies de jornades, diguem així, científiques, on feien observació guiada de les Perseides, també hi havia doncs, astronautes, divulgadors científics, gent de l'Agència Europea de l'Espai, perquè combinaven molts d'aquests combinaven la seva estància a l'Observatori Internacional de Javalambre amb el Centre de Difusió de Galàctica, que està més avall. I jo estava al Centre de Difusió de Galàctica i l'eclipsi espectacular. Vull dir, vaig estar allà, vull dir, notes com la temperatura cau, com es va fent fosc, com arribes a la totalitat. Vull dir, és molt les sensacions són espectaculars. O sigui, és un punt, no sé, curiós, diferent, sorprenent. Veus els ocells com, en el nostre cas, van marxar tota una bandada d'ocells mentre s'anava tapant el sol. Vull dir, no sé, és molt diferent i molt sorprenent de viure. Realment és molt, molt xulo.
0: També hi ha qui no se'n va anar fins a Terol, però que va decidir anar expressament fins a Burgos per veure l'eclipsi. Escoltem a la Mercè Carné.
8: Hem vist l'eclipsi a un poble que es diu el Castillo de Aza. Hem vingut aquí perquè estava una zona que semblava com que es veuria molt i molt bé. Hem tingut la sort de poder veure totes les parts de l'eclipsi i fins i tot les perles de Bailey i la corona solar. Estàvem ben a prop dels experts de la NASA que també han vingut a fer observacions i a recollir dades científiques. Ha estat una sort compartir aquesta experiència, que és natura pura i emoció total, amb l'Associació Astronòmica de Sabadell, una colla d'experts que ens han guiat per poder fer una observació doncs, molt bonica i molt sentida.
0: I és que més enllà d'on es va veure amb més o menys intensitat, l'eclipsi va deixar imatges i moments que quedaran gravats a la memòria de tothom. Tot i això, al Moianès, un gran núvol va esgarrar la festa i va tapar l'eclipsi a la major part de la comarca. Calders i Sant Quirze Safaja van ser els pobles que van poder veure i viure bé l'eclipsi. Ens ho explica en Jordi Gibert.
2: Un dels moments més esperats dels últims temps va ser viscut amb resignació a bona part del Moianès, a pobles com Santa Maria d'Oló, Moià i Castellterçol. Un gran núvol, l'únic que hi havia al cel ahir a la tarda, va posar-se a la trajectòria del sol i va impedir gaudir del fenomen astronòmic. Un dels punts de la comarca on més s'havien preparat era el celler Sant Miquel d'Oló, entre Santa Maria d'Oló i l'Estany. És una de les zones més altes de la comarca i allà s'havia organitzat una festa que maridava l'eclipsi amb els vins de la denominació d'origen Pla de Bages, els vins del mateix celler. Finalment, el vi va ser el protagonista juntament amb un núvol no desitjat. Tot i així, el moment en què l'eclipsi va arribar a tapar el 99% del sol va deixar la comarca entre ombres causant una sensació espectacular, sobretot als pobles afortunats que van poder viure sense aquest impediment del núvol a l'eclipsi, com van ser Calders i Sant Quirze Safaja, que van poder esquivar el núvol i viure l'eclipsi amb normalitat.
0: Ara caldrà esperar uns anys més per tornar a viure un eclipsi solar total des de Catalunya, concretament fins al 17 de novembre de l'any 2180. Tot i això, per a aquells impacients que en vulguin veure i viure un altre, no caldrà esperar tants anys. Això sí, des de casa nostra no serà visible. Haureu d'anar a l'extrem sud de la península o al nord d'Àfrica, on el 2 d'agost del 2027 tindrà lloc un altre eclipsi total. També el 26 de gener del 2028 hi haurà el que els experts anomenen un eclipsi anular, que es podrà veure des de gran part de la península. I avui a l'espai de l'entrevista anem fins a Granera per parlar amb el duet Passión Azul. Ells són l'Alejandro Pérez García a la guitarra i la Sunita Mamtani al violoncel. Des del pròxim 16 d'agost i fins al 25 del mateix mes faran una petita gira de concerts pel nostre territori, apropant la música clàssica, contemporània i alguns temes propis. En parlem amb ells per conèixer una mica més aquest projecte, la música que han preparat i els diversos espais on actuaran aquests dies. Bona tarda, avui estic a Granera amb el duet Passión Azul. Ells són l'Alejandro Pérez Gracia, i que és, ell és guitarra, i la Sunita Mantani, que és el violoncel. ¿Lo he pronunciado bien?
9: No, Mamtani.
0: Mamtani. Mamtani. Sí, ella és alemana i ell és d'aquí, de Granera. Bona tarda, com esteu?
10: Bona tarda.
9: Bona tarda.
0: Primer de tot, a veure, abans de començar, d'on surt aquest grup, bueno, aquest duet? Perquè tu eres d'Alemanya i tu de Granera.
10: Doncs ens vam conèixer en un curs que podria definir-se que és d'una escola de la ment, on expliquen coses de neurociència una miqueta i també de física quàntica, i allà ens vam conèixer. I allà, bueno, ens vam donar compte que eren músics i això, i dic, bueno, si passes per Barcelona un dia, pues ven i provamos i toquem. I d'esto hace ya 3 anys?
9: Casi cuatro años.
10: Sí.
0: Claro, porque ahora me contaban, ¿no?, que lleváis 3 años, casi cuatro, un disco. ¿Y cómo ha sido para ti? Porque claro, yo entiendo que tú vienes desde Alemania. ¿Cómo está siendo esta experiencia de venir, de tener este dueto aquí y poder hacer estos pequeños conciertos?
9: Sí, claro, para mí es muchos viajes, primero. Más como es un proyecto
11: me veo muy que me puedo realizar artísticamente mucho. Me da mucha motivación para hacer estos viajes y todo. Más de vez en cuando también el Alejandro viene a Múnich y trabajamos ahí también. Y bueno, para mí es me da mucha motivación este proyecto, sí.
10: Crec que això demostra que quan es vol fer alguna cosa, no? O sigui, que el querer és poder. Perquè, clar, amb la barrera de la distància, havent de comprar bitllets, d'avió, clar, treballem amb intensius. Els temps que estem junts és quan aprofitem per fer les màximes gravacions, els màxims concerts, i això té una limitació també a l'hora de fer concerts. Els han de ser en èpoques
0: molt
10: concretes i tot. I amb tots aquests impediments i obstacles, fer el que hem fet, per nosaltres és una demostració de que querer és poder, això.
0: Sí que és veritat que querer és poder, perquè al final pues, lo estàs gestionant. O sea, ya habéis ido los dos a tocar a Múnich, entiendo, habéis tocado por ahí, y ahora es el turno de Cataluña. Antes de seguir con la gira, que ahora os la explicaremos un poco, pero antes de todo, claro, me leí la música y he escuchado algunas cosas, y tocáis mucho música clásica y composiciones propias. ¿Cómo es que surge esta necesidad de tocar específicamente? A mí me llama la atención el hecho de que sean clásicas también.
10: Començo jo una miqueta. Som músics de formació clàssica, els dos. És el que més sabem fer, el que més experiència tenim, tocar música clàssica. Ens agrada la música clàssica, naturalment. I també titulem aquest concert Música clàssica i del món. I quan diem del món és que toquem altres estils, una mica brasiler, una miqueta música espanyola, una miqueta flamenc, una miqueta celta, música celta, temes que ens agraden, no? I després també tenim un interès de fer, a part d'arranjaments, composicions pròpies, sí.
0: I com és fusionar, o sea, que toquen juntos una guitarra i un cello? Perquè a priori són dos instruments que sí que són de cuerda, però que en el clàssic la gent pot que no esté acostumbrada a verlos, per exemple.
11: No, mas yo existen muchas obras también originales para cello y guitarra, existen en la música clásica, existen, mas claro, este formato que nos hacemos, no hacer tocar una rumba, una música celta, como tú has dicho, ¿no? Eso no, mas existen de no sé, de compositores del pasado,
10: sí,
11: ¿no?
10: No,
11: de
10: no
11: sé,
10: digo, de cuál época. Estos estilos, ¿no?
11: Sí, no, de esos estilos no.
0: Claro, y ahora vamos a por las localizaciones, porque para que no sàpiga, comencen aquest diumenge a Sant Quirze Safaja. El dia 16 a l'hora jo no la tinc tan clara, això ho sabreu millor vosaltres.
10: 18 hores, les 6 de la
0: tarda. A les 6 de la tarda. Passaran també el dia 18 per l'Estany, el 22 d'agost a Caldes i el 25 acaben a Sant Feliu de Codines. Per què aquestes localitzacions?
10: Bé, tot són esglésies on toquem. Ens és molt fàcil treballar amb els mossens. Els hi demanem
0: i ja està.
10: I diuen que sí. I sí, són collonuts. O sigui, estem molt, molt, molt, molt agraïts dels mossens. I ens és molt fàcil. També ho he intentat per ajuntament, no?, a vegades, i sempre han hagut molts entrebancs i m'ha estat dificultós a mi. I en canvi, amb els mossens, a la primera ens hem entès. I per aquí a prop, doncs, perquè és la zona on estic jo.
0: I fareu taquilla inversa.
10: Sí.
0: No?
10: Sí.
0: Taquilla inversa a la voluntat. Aleshores, ja anem acabant. La gente que venga a veros en cualquiera de estas fechas, en cualquiera de estos lugares, ¿qué queréis que se lleve de vuestros conciertos, de vuestra música? Empiezo contigo, Sunita.
11: Sí, claro que con la música queremos transmitir algo, ¿no? Y queremos que tienen un momento maravilloso, un viaje, no sé, para dónde, dentro, fuera, ¿no? Una experiencia emocional, una experiencia introspectiva, estas cosas, sí, quiero.
10: Ya ho ha dit la Sunita, sí, és una experiència, no? I el que volem més de tot això és tocar. És tocar a la gent. Jo m'imagino anar a un concert, no? I el que vull jo, com a públic, és sortir inspirat, no? Crec que la paraula seria inspiració. Inspirat i entusiasmat, no? Per fer el que sigui, no? O amb la música també es pot transmetre conceptes Aviam si m'explico bé. Per exemple, puc anar a un concert a una música, jo que sé, molt èpica i molt, molt encoratjadora i sortir emocionalment disposat a fer alguna cosa extraordinari, encara que jo no sigui músic, no? M'explico? Transmetre aquesta força, no? Tocar la gent, inspirar-les, entusiasmar-les, és el que a mi seria el dia.
0: Doncs amb aquestes reflexions acabem l'entrevista.
12: Ha sigut molt interessant, molt especial, l'entorn és idíl·lic, és preciós ser aquí amb vosaltres aquesta tarda. Així que espero, desitjo que els concerts tots i cada un d'ells vagin d'allò més bé, que la gent s'endugui inspiració, però també emocions, i que es remogui per dins o per fora o per on sigui, i vosaltres dos a gaudir-los molt. Moltíssimes gràcies per ser aquí.
11: Gràcies a ti.
10: Moltes gràcies.
0: Després de la Festa de la Cabra d'Or, els Catarres i la cultura popular protagonitzen el cap de setmana fort de la Festa Major de Mollà, ens ho explica en Jordi Givert.
2: Mollà afronta a partir de demà divendres 14 d'agost els dies centrals de la seva Festa Major, amb un cap de setmana de música, tradició i activitats populars. Divendres l'activitat arrencarà de bon matí amb el tobogan aquàtic Esplaja a l'Avinguda de l'Arbre Fruiter i el paintball al Molí Nou. Al migdia es farà la rebuda al campaner d'honor i al vicari general Josep Maria Riba, seguida de la traca i el repic de campanes. A la tarda s'ha programat el torneig de botifarra, un partit de vòlei i la cercavila de gegants i capgrossos a partir de les 7. La nit, el Parc Municipal portarà el monòleg a menopausa i a 10:15 de la nit el concert de versions dels anys 80 i 90 i una sessió de DJs que allargarà la festa fins ben entrada la matinada. Dissabte, dia 15, dia de Festa Major, l'agenda s'obrirà a les 10 amb la trobada de plaques de cava i la jornada de portes obertes a la Casa Rafel Casanova. Després de l'ofici solemne, a les 12 del migdia, la festa continuarà amb el vermut popular i a la tarda hi haurà el partit del Club Esportiu Mollà contra el juvenil del Centre d'Esport Sabadell a les 7 i el concert de ball de gala amb l'orquestra Rosaleda es farà a les faixes. El plat fort nocturn arribarà al Parc Municipal a les 11 de la nit amb el concert de Catarres i els DJs. Aquest concert se suspendrà en cas que hi hagi pluja. Finalment, diumenge 16 d'agost, la jornada arrencarà amb animació infantil a les 11 del matí, a la tercera edició del concurs de rossos a la zona del llac, i a la tarda, a partir de 6:45, tindrà lloc un bingo musical abans que la plaça Major aculli a les 7 de la tarda la quinzena mostra de cultura popular i danses tradicionals que aniran acompanyades amb la música de la Cobla Sabadell, seguida d'una audició de sardanes. El concert de Fem Versions a les 11 i els DJs Nanjo i Rocho posaran un final a la nit de Festa Major. Dilluns serà el torn de la Festa de l'Arbre Fruiter, una de les més emblemàtiques de la Festa Major de Mollà, i que us explicarem aquí, a l'Eix 59.
1: L'agenda.
0: I seguim amb l'agenda, però ara anem a fer un repàs dels actes culturals i lúdics per aquest cap de setmana als municipis de l'Eix. Comencem per Caldes de Montbui perquè arriba l'últim esdeveniment de la segona edició del Sonateca i serà dissabte, dia 15 a les 9, a la Vermuteria del Buga, amb el grup Acústico, un duet que us farà ballar i cantar amb les millors versions de tots els temps. I diumenge torna la Fira d'Antiquaris i Brocanters, que se celebrarà a l'Avinguda Pi Maragall, entre els carrers Geògrafs Aparici i Santo Domingo, de 10 a 2. I anem ara cap al Moianès. Com us hem avançat, a Moià continua la Festa Major amb el cap de setmana fort. I dilluns ja us portarem tota la informació de la Festa de l'Arbre Fruiter. Però si us ve més de gust una altra Festa Major, podeu anar a Castellcí, perquè des d'avui i fins diumenge és la seva Festa Major, amb activitats ben diverses. I ara ja sí, anem cap a Granera, perquè continua el 12è Festival a Granera i dissabte 15 a les 6 a l'Ermita de Santa Cecília teniu concert d'Inés Isel Bursnitska, titulat Els colors del violí. I per tancar aquesta agenda anem directes a Sant Quirze Safaja, perquè com us hem avançat a l'entrevista amb Passion Azul, aquest duet inicia la seva gira de concerts pel territori l'Auditori aquest mateix diumenge, dia 16, a les 6, a l'Església de Sant Quirze.
1: El temps.
0: I ara sí, anem a saber quin temps tindrem aquest cap de setmana i, com sempre, ho fem de la mà de l'home del temps, d'una codinenca. Bona tarda, Pepa Costa.
13: Hola, què tal? Molt bona tarda. Benvinguts a la informació meteorològica. Novament, una setmana força càlida. Les temperatures una mica més altes del que tocaria. Tot ja està en aquesta època de màxima calor, de l'època més càlida de l'any. Les temperatures ho són molt, fins i tot, com deia, una mica més del que tocaria per aquestes dates. Màximes a casa nostra, cap a 35 graus. I tot això acompanyat d'unes tardes en què la inestabilitat es va fent present. Cada vegada les nuvolades són més importants i són més destacables, fins i tot amb alguna gota, alguna precipitació molt a prop nostra. I aquesta tendència serà la que tindrem els pròxims dies. Demà divendres encara molta calor, moltes temperatures per sobre el que tocaria, acostant-se als 35 graus de màxima, i les nits al voltant dels 20, encara temperatures de preestiu, de canícula. I demà a tarda, de moment, les nuvolades creixeran de manera important i no es descarten quatre gotes. El cap de setmana, una mica canvi de situació. Aquesta bombolla càlida es desinfla una mica i per fi podem parlar d'una baixada de temperatures i d'unes temperatures gairebé normals per l'època de l'any. El dissabte, màximes de 31-32 graus, ja molt més normals per l'època de l'any, i les mínimes de tensió baixant dels 20 de forma clara, es pot dormir força bé, i dissabte a tarda gairebé segur que pot haver algunes pluges. Seran pluges de moment no molt importants, però sí que per fi aquesta tendència d'altes temperatures es tallarà i canviarà una mica el panorama meteorològic. El diumenge temperatures encara poden baixar una mica més, dels 30-29 graus, comparat amb aquests dies, poden baixar més 6-7 graus, per tant, bones notícies per fer una mica de respir enmig d'aquest estiu tan i tan càlid. I el diumenge, a la tarda, al moment, a partir de migdia, creixen les nuvolades, i a la tarda les precipitacions i la probabilitat de precipitacions serà encara més important i poden ser més destacables. Ja poder més de 5 o 10 litres fins i tot aquest diumenge a la tarda. Per fi aquest canvi de tendència, per fi aquesta normalització de temperatures i per fi aquesta possibilitat més important de xàfecs de tarda. Us deixem, que tingueu un gran inici de cap de setmana i aviam si els pronòstics es poden complir i per fi hi ha aquest canvi de temps i per fi hi ha aquesta normalització de temperatures i arriben les precipitacions. Molt cap de setmana, adeu!
0: I fins aquí el programa d'avui. L'E59 és una producció d'Ona Codinenca que s'emet per Ona Codinenca, per Ràdio Castellterçol i per Spotify. Podeu seguir l'actualitat al moment al web d'Ona Codinenca, a la pàgina de Facebook i a la xarxa social X, als perfils d'Ona Codinenca i de l'E59. Gràcies per seguir-nos un dia més en nom de tot l'equip. A la redacció, Jordi Givert, Gemma Permanyer i qui us ha parlat, Laia de Déu. Moltíssimes gràcies per escoltar-nos.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4. Us parla Adrià Duc. La circulació de trens de l'R3 s'ha restablert entre la Garriga i Centelles després que s'hagi vist interrompuda tot el matí en aquest tram per un robatori de cablejat de coure. Renfe ha informat cap a 2:15 que un cop resolta la incidència s'ha reprès el servei. La circulació s'ha vist afectada per un robatori de coure entre la Garriga i Figaró de matinada. Al matí, Renfe ha informat que havia habilitat busos per fer el trajecte per carretera mentre esperava que Adif ho solucionés, i Adif ha indicat que treballava en la reposició del cable robat. En paral·lel, l'R13 continua patint retards aquest diumenge arran d'una altra sustracció de cable, també la matinada passada, entre Sant Vicenç de Calders i Roda de Barà. El conductor d'un turisme ha mort en una sortida de via a la C-37Z al terme municipal de Manresa, al Bages. El servei d'emergència han rebut l'avís aquest matí a 9:15. Per causes que encara s'estan investigant, el vehicle ha sortit de la via i el conductor i únic ocupant ha mort. Arran de l'accident s'han activat diverses patrulles dels Mossos d'Esquadra, 3 dotacions de bombers de la Generalitat i 4 unitats terrestres i el servei d'atenció psicològica del sistema d'emergències mèdiques. Amb aquesta víctima són 85 les persones que han mort enguany a les carreteres catalanes. I continuem amb successos, perquè una baralla multitudinària a Lleida la nit de dissabte s'ha saldat amb 5 persones ferides per arma blanca, 2 d'ells menors d'edat, 3 dels quals amb lesions lleus i 2 amb ferides de més consideració. S'ha detingut una persona com a presumpta autora d'un delicte d'homicidi dolós en grau de temptativa. Els fets van tenir lloc a la rotonda situada entre les avingudes Rosa Park i Sant Ruf, i la zona s'ha reforçat amb la presència de la Guàrdia Urbana i els Mossos amb unitats d'arro per seguretat i ordre públic. Els joves ferits van haver de ser evacuats al SEM pel SEM a l'Hospital Arnau de Vilanova i al CUAP Prat de la Riba. A hores d'ara s'investiguen les circumstàncies i les causes que van provocar la baralla. I Catalunya afronta aquest diumenge una nova jornada de tempestes després d'un dissabte.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda a regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a Sant Feliu de Codines el dimecres 29 de juliol a l'autobús situat a la plaça Josep Humbert Rosàs de 10 a 2 i de 5 a 9. T'hi esperem. Reserva site a bancsang.net/donar.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda a regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a Sant Feliu de Codines el dimecres 29 de juliol a l'autobús situat a la plaça Josep Humbert Rosàs de 10 a 2 i de 5 a 9. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5. Us parla Adrià Duc. La circulació de trens de l'R3 s'ha restablert entre la Garriga i Centelles després que s'hagi vist interrompuda tot el matí en aquest tram per un robatori de cablejat de coure. Renfe ha informat cap a 2:15 que un cop resolta la incidència s'ha reprès el servei. La circulació s'ha vist afectada per un robatori de coure entre la Garriga i Figaró de matinada. Al matí, Renfe ha informat que havia habilitat busos per fer el trajecte per carretera mentre esperava que Adif solucionés. I Adif, per la seva banda, ha indicat que treballava en la reposició del cable robat. En paral·lel, l'R13 continua patint retards aquest diumenge arran d'una altra sostracció de cable, també la matinada passada, entre Sant Vicenç de Calders i Roda de Berà. Catalunya afronta aquest diumenge una nova jornada de tempestes després d'un dissabte passat per aigua. Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Inuncat davant el risc d'inundacions, mentre que el Meteocat manté els avisos per xàfecs intensos. 7 comarques, principalment de Girona i Osona, es troben en nivell de perill alt i 10 més en moderat. Les precipitacions poden deixar fins a 20 litres per metre quadrat en només mitja hora, amb tempestes i possibles fenòmens de temps violent. L'episodi s'allargarà fins a les 8 del vespre i afectarà també el Pirineu, el Prepirineu i el Vallès. Les autoritats demanen extremar la precaució. I en successos expliquem que el conductor d'un turisme ha mort en una sortida de via a la C-37Z en el terme municipal de Manresa, al Bages. El servei d'emergència han rebut l'avís aquest matí a 9:15 del matí. Per causes que encara s'estan investigant, el vehicle ha sortit de la via i el conductor i únic ocupant ha mort. Arran de l'accident s'han activat diverses patrulles dels Mossos d'Esquadra, 3 dotacions dels bombers de la Generalitat i 4 unitats terrestres i del Servei d'Atenció Psicològica del Sistema d'Emergències Mèdiques. Amb aquesta víctima són 85 les persones que han mort enguany a les carreteres catalanes, segons dades provisionals. I continuem amb successos, perquè una baralla multitudinària a Lleida la nit de dissabte s'ha saldat amb 5 persones ferides.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda a regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a Sant Feliu de Codines el dimecres 29 de juliol a l'autobús situat a la plaça Josep Humbert Rosàs de 10 a 2 i de 5 a 9. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a Sant Feliu de Codines el dimecres 29 de juliol a l'autobús situat a la plaça Josep Humbert Rosàs de 10 a 2 i de 5 a 9. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6. Us parla Adrià Duc. La circulació de trens de l'R3 s'ha restablert entre la Garriga i Centelles després que s'hagi vist interrompuda tot el matí en aquest tram per un robatori de cablejat de coure. Renfe ha informat que un cop resolta la incidència s'ha reprès el servei. La circulació s'ha vist afectada per un robatori de coure entre la Garriga i Figaró de matinada. Al matí, Renfe ha informat que havia habilitat busos per fer el trajecte per carretera mentre esperava que Adif ho solucionés. Adif, per la seva banda, ha indicat que treballava en la reposició del cable robat. En paral·lel, l'R13 continua patint retards aquest diumenge arran d'una altra sustracció de cable, també la matinada passada, entre Sant Vicenç de Calders i Roda de Berà. Catalunya afronta aquest diumenge una nova jornada de tempestes després d'un dissabte passat per aigua. Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Inuncat davant el risc d'inundacions, mentre el Meteocat manté els avisos per xàfecs intensos. Ens ho explica tot Sergi Càrceles.
2: Acabant la jornada amb aquestes tempestes que afecten ja a finals de dia pel sector de la Selva, Gironès, Baix Empordà i fins i tot el nord del Maresme, esperarem ja un començament de setmana més tranquil i assolellat al llarg de tot el dia, esperant també unes pujades de temperatura, i és que a tota Catalunya s'esperen valors superiors als 30 graus i a l'interior poden arribar fins i tot als 37-38 graus. Demà no descartaríem que hi hagi encara algun ruixadet molt puntual pel Pirineu, però no s'assemblarà gens al que hem tingut aquest cap de setmana, amb un ambient molt més assolellat a la costa i amb poc vent.
1: Gràcies, Sergi. En cultura, els carrers de Gràcia s'han omplert de visitants des de primera hora d'aquest diumenge per descobrir els guarnits de la Festa Major d'enguany. Molts assistents han avançat la visita per evitar les aglomeracions i la calor, especialment intensa aquest estiu. Els visitants consideren que l'afluència és similar a la d'altres anys i asseguren que durant les primeres hores del dia es pot passar

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda a regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a Sant Feliu de Codines el dimecres 29 de juliol a l'autobús situat a la plaça Josep Umbert Rosàs de 10 a 2 i de 5 a 9. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí,

0: Bona tarda, són 8:15, sóc la Laia de Déu i comencem l'edició de l'Eix 59 d'estiu d'avui, dijous 13 d'agost del 2026. L'informatiu de Sant Feliu de Codines, Caldes de Montbui, Vigues i Riells del Fai i el Moianès. Arrenquem amb els titulars. Avui parlarem que els Mossos enxampen un motorista a 181 km per hora a la N141C a Moià. L'eclipsi total deixa imatges i experiències ben diferents al Vallès Oriental i al Moianès. El duet Passión Azul, format per Alejandro Pérez i Sunita Mamtani, apropa la música clàssica als municipis de l'Eix 59.
1: El butlletí dels municipis de la C-59.
0: Comencem l'Eix 59 d'avui explicant-vos que al Moianès els Mossos d'Esquadra han denunciat un motorista de 49 anys per un delicte contra la seguretat viària després de caçar-lo circulant a 181 km per hora per la carretera N141C al terme municipal de Moià. Ens en porta més detalls en Jordi Givert.
2: El delicte es va detectar el passat dissabte 8 d'agost al punt quilomètric 24 d'aquesta via, és a dir, a la gran recta que hi ha entre els pobles de Calders i Moià, on la velocitat màxima permesa és de 90 km per hora. El conductor, per tant, circulava al doble del límit autoritzat i formava part d'un grup de 12 motoristes que anaven molt per sobre de la velocitat legal, 7 dels quals superaven els 160 km per hora i que també van ser multats. Aquest cas ha estat el més flagrant de la campanya intensiva de control de velocitat que el Servei Català de Trànsit i els Mossos d'Esquadra, així com les policies locals, van dur a terme entre el dia 3 i 9 d'agost. Durant aquests 7 dies es van inspeccionar més de 18 vehicles a tota la xarxa viària catalana, amb un balanç final de més de 1.900 persones denunciades per córrer per les carreteres a velocitats no permeses.
0: Feia 121 anys, concretament 121 anys des d'aquell 30 d'agost de l'any 1905 que no es produïa un eclipse solar total a Catalunya. I és que el 12 d'agost, ahir, quedarà marcat a la memòria de molts. Un eclipse total que va fer que tornéssim a mirar el cel i no tant a les pantalles que tant ens acompanyen. Un fenomen que pràcticament ningú havia pogut veure fins ahir, tot i que sí que s'havien produït eclipses parcials com els de l'any 1999 o l'any 2005. Però des d'on el van veure els veïns i veïnes de Sant Feliu i Rodalies l'eclipse? Si bé és cert que des del Vallès i el Moianès no teníem el 100%, aquell halo de diamants que se li diu, es van desplaçar per gaudir-lo al màxim o van decidir quedar-se i buscar l'indret perfecte per veure? Hi ha qui s'ha desplaçat fins al sud del territori per gaudir-lo al 100%. En Jordi de la Maite ens expliquen com ho van viure des de Peníscola.
3: Hem vist l'eclipsi des de Peníscola, justament des del punt de trobada on l'Ajuntament deia que era el millor punt. I casualment és casa nostra. Ho vam veure increïblement bé. Ho vam viure, primer, amb tota la gent dels balcons del costat, tothom emocionat, nosaltres com nerviosos. Entràvem i sortíem a mesura que anàvem veient amb les ulleretes com es anava tapant poquet a poquet el sol. En el moment que es va quedar fosc va ser quan es va fer un silenci total i absolut. No se sentia res. Quan va començar a tornar a despuntar una miqueta el sol, eren aplaudiments, crits de com la gent, com si estiguessin en una celebració. Nosaltres, doncs, Jordi...
4: Va ser una forma de veure una cosa nova, una cosa que no hem vist, una cosa que, la veritat, impressiona. I també va ser impactant. Vull dir, tota la congregació de la gent que havia allà mirant-ho i aplaudint després i tot.
3: Doncs creiem que ha sigut una sort haver pogut estar junts. Sempre direm que aquest dia estàvem els cinc junts, que això és molt important, i el que hem vist, fora de mida.
0: I hi ha d'altres que van decidir baixar fins a Cambrils. És el cas de la Núria Canamasses.
5: I davant nostre, com si ens vam situar mirant cap al sol, mirant cap a la posta, I darrere ens quedava, doncs, per exemple, el Port Aventura, la muntanya del Ferradilan. Era aquesta ubicació. I després, clar, havíem estat mirant vídeos i explicacions i tot això, i teníem els horaris. I a 8:15, més o menys, a 35 havien dit que començava, doncs, passat i 35 es va començar a veure la mossegada. I després a 9:15 ja, o sigui, jo vaig mirar el rellotge a 28 ja hi havia baixat molt la llum i fins que es va tapar. I aleshores, quan es va tapar, que havien dit, no, serà negra nit, veureu les estrelles. I no era això, era una llum, clar, una cosa nova. Una llum, no era ni de nit ni de dia, era fosc. Però clar, hi havia tot al voltant de la lluna, que sortia el sol, o sigui, que estava com il·luminat. Hi havia com una claror així de lluny, veiem una claror on suposo que encara quedava en fils de sol. I no sé, no era negre ni tira, i això, una barreja de claror foscor molt especial. I això és el que a mi em va impressionar més. Després ja va començar a aparèixer un altre cop al sol i res, va tornar a fer de dia, però és que a més veies amb les ulleres que hi havia un fil de sol i la llum que feia, encara que tornava a ser de dia.
0: I hi ha d'altres que van decidir quedar-se a Sant Feliu als voltants, on, tot i no veure-la al 100%, hi havia indrets on veure'l valia la pena, i, a més, al costat de casa. De fet, qui va decidir quedar-se a Sant Feliu es va desplaçar a llocs elevats, com el popularment conegut com a Camí de les Franges, on s'hi van concentrar moltíssimes persones. Tornant a Sant Feliu, però, Montse Vila, del programa Tal com Raja, d'aquesta casa, tot i no voler veure l'eclipsi, es va acabar desplaçant fins a Caldes de Montbui, concretament fins a Torrenagrell.
6: Doncs jo no volia anar a veure l'eclipsi perquè pensava que, bueno, que no n'hi havia per tant ni tanta expectació. Pensava que no calia, que no. La meva parella és fotògraf professional, aleshores, clar, ell, bueno, ho esperava amb candeletes. El desplegament va ser drons, càmeres, una passada. I uns dies abans va fer com un estudi d'on es veuria millor Sant Feliu, Caldes, i va decidir que a Caldes, a Torrenagrell, hi havia una perspectiva bona, no hi hauria cap muntanya davant. Bé, en definitiva, vam anar allà, hi havia força gent, ja et dic, amb tot el muntatge, taules, cadires, drons, càmeres, i la veritat és que va ser espectacular. Potser com que tenia tan poques expectatives i tan poques ganes, ho vaig viure d'una manera fantàstica, em va encantar, contenta d'haver-hi anat, i les fotos que ha fet la meva parella, bueno, espectaculars.
0: I també a Sant Feliu, alguns veïns explicaven que des del carrer Creus, en el transcurs de l'eclipse, es van encendre els llums del carrer i que després es van tornar a apagar. Una altra experiència també similar és la del carrer Sant Joan, també Sant Feliu. Allà no s'hi veia el sol, però es va poder saber el punt àlgid de l'eclipse a Sant Feliu perquè la llum sobre la Roca Gran de Villar també va canviar. Però tornem als testimonis, perquè hi ha qui encara va decidir marxar més lluny per gaudir-lo. I a llocs com a Terol hi havia unes jornades programades pels dies 11 i 12, perdoneu, per l'eclipsi, amb diverses activitats i, per suposat, veure l'eclipsi. L'Imma Ibar hi va ser-hi i així explica la seva experiència.
7: Jo vaig anar a Galàctica, a Teruel, a prop de l'Observatori del Javalambre, que feien dos dies de jornades, diguem així, científiques, on feien observació guiada de les Perseides, també hi havia doncs, astronautes, divulgadors científics, gent de l'Agència Europea de l'Espai, perquè combinaven molts d'aquests combinaven la seva estància a l'Observatori Internacional de Javalambre amb el Centre de Difusió de Galàctica, que està més avall. I jo estava al Centre de Difusió de Galàctica i l'eclipsi espectacular. Vull dir, vaig estar allà, vull dir, notes com la temperatura cau, com es va fent fosc, com arribes a la totalitat. Vull dir, és molt diferent, les sensacions són espectaculars. O sigui, és un punt, no sé, curiós, diferent, sorprenent. Veus els ocells com, en el nostre cas, van marxar tota una bandada d'ocells mentre s'anava tapant el sol. Vull dir, no sé, és molt diferent i molt sorprenent de viure. Realment és molt, molt xulo.
0: També hi ha qui no se'n va anar fins a Terol, però que va decidir anar expressament fins a Burgos per veure l'eclipsi. Escoltem a la Mercè Carné.
8: Hem vist l'eclipsi a un poble que es diu el Castillo de Aza. Hem vingut aquí perquè estava una zona que semblava com que es veuria molt i molt bé. Hem tingut la sort de poder veure totes les parts de l'eclipsi i fins i tot les perles de Bailey i la corona solar. Estàvem ben a prop dels experts de la NASA que també han vingut a fer observacions i a recollir dades científiques. Ha estat una sort compartir aquesta experiència, que és natura pura i emoció total, amb l'Associació Astronòmica de Sabadell, una colla d'experts que ens han guiat per poder fer una observació doncs, molt bonica i molt sentida.
0: I és que més enllà d'on es va veure amb més o menys intensitat, l'eclipsi va deixar imatges i moments que quedaran gravats a la memòria de tothom. Tot i això, al Moianès un gran núvol va esgarrar la festa i va tapar l'eclipsi a la major part de la comarca. Calders i Sant Quirze Safaja van ser els pobles que van poder veure i viure bé l'eclipsi. Ens ho explica en Jordi Gibert.
2: Un dels moments més esperats dels últims temps va ser viscut amb resignació a bona part del Moianès, a pobles com Santa Maria d'Oló, Moià i Castellterçol. Un gran núvol, l'únic que hi havia al cel ahir a la tarda, va posar-se a la trajectòria del Sol i va impedir gaudir del fenomen astronòmic. Un dels punts de la comarca on més s'havien preparat era el celler Sant Miquel d'Oló, entre Santa Maria d'Oló i l'Estany. És una de les zones més altes de la comarca i allà s'havia organitzat una festa que maridava l'eclipsi amb els vins de la denominació d'origen Pla de Bages, els vins del mateix celler. Finalment, el vi va ser el protagonista juntament amb un núvol no desitjat. Tot i així, el moment en què l'eclipsi va arribar a tapar el 99% del sol va deixar la comarca entre ombres causant una sensació espectacular, sobretot als pobles afortunats que van a poder viure sense aquest impediment del núvol a l'eclipsi, com van ser Calders i Sant Quirze Safaja, que van poder esquivar el núvol i viure l'eclipsi amb normalitat.
0: Ara caldrà esperar uns anys més per tornar a viure un eclipsi solar total des de Catalunya, concretament fins al 17 de novembre de l'any 2180. Tot i això, per a aquells impacients que en vulguin veure i viure un altre, no caldrà esperar tants anys. Això sí, des de casa nostra no serà visible. Haureu d'anar a l'extrem sud de la península o al nord d'Àfrica, on el 2 d'agost del 2027 tindrà lloc un altre eclipsi total. També el 26 de gener del 2028 hi haurà el que els experts anomenen un eclipsi anular, que es podrà veure des de gran part de la península. I avui a l'espai de l'entrevista anem fins a Granera per parlar amb el duet Passión Azul. Ells són l'Alejandro Pérez García a la guitarra i la Sunita Mamtani al violoncel. Des del pròxim 16 d'agost i fins al 25 del mateix mes faran una petita gira de concerts pel nostre territori, apropant la música clàssica, contemporània i alguns temes propis. En parlem amb ells per conèixer una mica més aquest projecte, la música que han preparat i els diversos espais on actuaran aquests dies. Bona tarda, avui estic a Granera amb el duet Passión Azul. Ells són l'Alejandro Pérez Gracia, i que és, ell és guitarra, i la Sunita Mantani, que és el violoncel. ¿Lo he pronunciado bien?
9: No, Mamtani.
0: Mamtani.
9: Mamtani.
0: Sí, ella és alemana i ell és d'aquí, de Granera. Bona tarda, com esteu?
10: Bona tarda.
9: Bona tarda.
0: Primer de tot, a veure, abans de començar, d'on surt aquest grup? Bueno, aquest duet, perquè tu eres d'Alemanya i tu de Granera.
10: Doncs ens vam conèixer en un curs que podria definir-se que és d'una escola de la ment, on expliquen coses de neurociència una miqueta i també de física quàntica, i allà ens vam conèixer. I allà, bueno, ens vam donar compte que eren músics i això, i dic, bueno, si passes por Barcelona un dia, pues ven y probamos y toquem. I d'esto hace ya 3 años?
9: Casi cuatro años.
10: Sí.
0: Claro, porque ahora me contaban, ¿no?, que lleváis 3 años, casi cuatro, un disco. ¿Y cómo ha sido para ti? Porque claro, yo entiendo que tú vienes desde Alemania. ¿Cómo está siendo esta experiencia de venir, de tener este dueto aquí y poder hacer estos pequeños conciertos?
9: Sí, claro, para mí es muy... muchos viajes, primero. Más como es un proyecto
11: me veo muy que me puedo realizar artísticamente mucho. Me da mucha motivación para hacer estos viajes y todo. Más de vez en cuando también el Alejandro viene a Múnich y trabajamos ahí también. Y bueno, para mí es me da mucha motivación este proyecto, sí.
10: Crec que això demostra que quan es vol fer alguna cosa, no? O sigui, que el querer és poder. Perquè, clar, amb la barrera de la distància, havent de comprar bitllets d'avió, clar, treballem amb intensius. Els temps que estem junts és quan aprofitem per fer les màximes gravacions, els màxims concerts, i això té una limitació també a l'hora de fer concerts, els han de ser en èpoques molt concretes i tot. I amb tots aquests impediments i obstacles, fer el que hem fet, per nosaltres és una demostració de que querer és poder, això.
0: Sí que és veritat que querer és poder, perquè al final pues, lo estàs gestionant. O sea, ya habéis ido los dos a tocar a Múnich, entiendo, habéis tocado por ahí, y ahora es el turno de Cataluña. Antes de seguir con la gira, que ahora os la explicaremos un poco, pero antes de todo, claro, me leí la música y he escuchado algunas cosas, y tocáis mucho música clásica y composiciones propias. ¿Cómo es que surge esta necesidad de tocar específicamente? A mí me llama la atención el hecho de que sean clásicas también.
10: Començo jo una miqueta. Som músics de formació clàssica, els dos. És el que més sabem fer, el que més experiència tenim, tocar música clàssica. Ens agrada la música clàssica, naturalment. I també titulem aquest concert Música clàssica i del món. I quan diem del món és que toquem altres estils, una mica brasiler, una miqueta música espanyola, una miqueta flamenc, una miqueta celta, música celta, temes que ens agraden, no? I després també tenim un interès de fer, a part d'arranjaments, composicions pròpies, sí.
0: I com és fusionar, o sea, que toquen juntos una guitarra i un cello? Porque a priori son dos instrumentos que sí que son de cuerda, pero que en el clásico la gente puede que no esté acostumbrada a verlos, por ejemplo.
11: No, mas yo existen muchas obras también originales para cello y guitarra, existen en la música clásica, existen, mas claro, este formato que nos hacemos, no hacer tocar una rumba, una música celta, como tú has dicho, ¿no? Eso no, mas existen de

0: Ho intentat per ajuntament, no, a vegades, i sempre han hagut molts entrebancs i m'ha estat dificultós a mi. I en canvi, amb els mossens, a la primera ens hem entès. I per aquí a prop, doncs, perquè és la zona on estic jo.
1: I fareu taquilla inversa,
0: Sí.
1: no?
0: Sí.
1: Taquilla inversa a la voluntat. Aleshores, ja anem acabant. La gente que venga a veros en cualquiera de estas fechas, en cualquiera de estos lugares, ¿qué queréis que se lleve de vuestros conciertos, de vuestra música? Empiezo contigo, Sunita.
2: Sí, claro que con la música queremos transmitir algo, ¿no? Y que queremos que tienen un momento maravilloso, un viaje no sé para dónde, dentro, fuera, ¿no? Una experiencia emocional, una experiencia introspectiva, estas cosas sí que quiero.
0: Ja ho ha dit la Sunita, sí, és una experiència, no? I el que volem més de tot això és tocar, és tocar a la gent. Jo m'imagino anar a un concert, no? I el que vull jo, com a públic, és sortir inspirat, no? Crec que la paraula seria inspiració. Inspirat i entusiasmat, no? Per fer el que sigui, no? O amb la música també es pot transmetre conceptes, aviam si m'explico bé. Per exemple, puc anar a un concert, a una música, jo que sé, molt èpica i molt encoratjadora i sortir emocionalment disposat a fer algo extraordinari, encara que jo no sigui músic, no? M'explico? Transmetre aquesta força, no? Tocar la gent, inspirar-les, entusiasmar-les, és el que a mi seria el 10.
1: Doncs amb aquestes reflexions acabem l'entrevista. Ha sigut molt interessant, molt especial. L'entorn és idíl·lic, és preciós ser aquí amb vosaltres aquesta tarda. Així que espero, desitjo que els concerts tots i cada un d'ells vagin d'allò més bé, que la gent s'endugui inspiració, però també emocions, i que es remogui per dins o per fora o per on sigui. I vosaltres dos, a gaudir-los molt. Moltíssimes gràcies per ser aquí.
2: Gràcies a ti.
0: Moltes gràcies.
1: Després de la Festa de la Cabra d'Or, els Catarres i la cultura popular protagonitzen el cap de setmana fort de la Festa Major de Moià, ens ho explica en Jordi Givert.
3: Moià afronta a partir de demà divendres 14 d'agost els dies centrals de la seva festa major amb un cap de setmana de música, tradició i activitats populars. Divendres l'activitat arrencarà de bon matí amb el tobogan aquàtic es plaja a l'avinguda de l'Arbre Fruiter i el paintball al Molí Nou. Al migdia es farà la rebuda al campaner d'honor i al vicari general Josep Maria Riba, seguida de la traca i el repic de campanes. A la tarda s'ha programat el torneig de botifarra, un partit de vòlei i la cercavila de gegants i capgrossos a partir de les 7. La nit al Parc Municipal portarà el monòleg a Menopausa i a 10:15 de la nit el concert de versions dels anys 80 i 90 i una sessió de DJs que allargarà la festa fins ben entrada la matinada. Dissabte, dia 15, dia de festa major, l'agenda s'obrirà a les 10 amb la trobada de plaques de cava i la jornada de portes obertes a la Casa Rafel Casanova. Després de l'ofici solemne, a les 12 del migdia, la festa continuarà amb el vermut popular i a la tarda hi haurà el partit del Club Esportiu Moià contra el juvenil del Centre d'Esport Sabadell a les 7 i el concert de ball de gala amb l'orquestra Rosaleda es farà a les faixes. El plat fort nocturn arribarà al Parc Municipal a les 11 de la nit amb el concert de Catarres i els DJs. Aquest concert se suspendrà en cas que hi hagi pluja. Finalment, diumenge 16 d'agost, la jornada arrencarà amb animació infantil a les 11 del matí, a la tercera edició del concurs de rossos a la zona del llac i a la tarda, a partir de 2:15, tindrà lloc un bingo musical abans que la plaça Major aculli a les 7 de la tarda la 15a Mostra de Cultura Popular i Danses Tradicionals, que aniran acompanyades amb la música de la Cobla Sabadell, seguida d'una audició de sardanes. El concert de Fem Versions a les 11 i els DJs Nanjo i Rotxo posaran un final a la nit de Festa Major. Dilluns serà el torn de la Festa de l'Arbre Fruiter, una de les més emblemàtiques de la Festa Major de Moià, i que us explicarem aquí, a l'Eix 50.

0: L'agenda.
1: I seguim amb l'agenda, però ara anem a fer un repàs dels actes culturals i lúdics per aquest cap de setmana als municipis de l'Eix. Comencem per Caldes de Montbui perquè arriba l'últim esdeveniment de la segona edició del Sonateca i serà dissabte, dia 15 a les 9, a la Vermuteria del Buga, amb el grup Acústico, un duet que us farà ballar i cantar amb les millors versions de tots els temps. I diumenge torna la Fira d'Antiquaris i Brocanters, que se celebrarà a l'Avinguda Pi Maragall entre els carrers Geògrafs Aparici i Santo Domingo, de 10 a 2. I anem ara cap al Moianès. Com us hem avançat, a Moià continua la festa major amb el cap de setmana fort. I dilluns ja us portarem tota la informació de la festa de l'arbre fruiter. Però si us ve més de gust una altra festa major, podeu anar a Castellcir, perquè des d'avui i fins diumenge és la seva festa major, amb activitats ben diverses. I ara ja sí, anem cap a Granera, perquè continua el 12è festival a Granera i dissabte 15 a les 6 a l'ermita de Santa Cecília teniu concert d'Inés Isel Bursnitska, titulat Els colors del violí. I per tancar aquesta agenda anem directes a Sant Quirze Safaja, perquè com us hem avançat a l'entrevista amb Passió Azul, aquest duet inicia la seva gira de concerts pel territori aquest mateix diumenge, dia 16, a les 6, a l'església de Sant Quirze.
0: El temps.
1: I ara sí, anem a saber quin temps tindrem aquest cap de setmana i com sempre ho fem de la mà de l'home del temps d'una codinenca. Bona tarda, Pep Acosta.
2: Hola, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a la informació meteorològica. Novament una setmana força càlida, les temperatures una mica més altes del que tocaria, tot i estar en aquesta època de màxima calor, de l'època més càlida de l'any, les temperatures ho són molt, fins i tot, com deia, una mica més del que tocaria per aquestes dates. Màximes a casa nostra, cap a 35 graus, i tot això acompanyat d'unes tardes en què la inestabilitat es va fent present, cada vegada les nuvolades són més importants i són més destacables, fins i tot amb alguna gota, alguna precipitació molt a prop nostra. I aquesta tendència serà la que tindrem els pròxims dies. Demà divendres encara molta calor, moltes temperatures per sobre del que tocaria, acostant-se als 35 graus de màxima, i les nits al voltant dels 20, encara temperatures de ple estiu, de canícula, i demà a tarda, de moment, les nuvolades creixeran de manera important i no es descarten 4 gotes. El cap de setmana, una mica canvi de situació. Aquesta bombolla càlida es desinfla una mica i per fi podem parlar d'una baixada de temperatures i d'unes temperatures gairebé normals per l'època de l'any. El dissabte, màximes de 31-32 graus, ja molt més normals per l'època de l'any, i les mínimes de tensió baixant dels 20 de forma clara, es pot dormir força bé, i dissabte a la tarda gairebé segur que pot haver algunes pluges. Seran pluges de moment no molt importants, però sí que per fi aquesta tendència d'altes temperatures es tallarà i canviarà una mica el panorama meteorològic. El diumenge temperatures encara poden baixar una mica més, dels 30-29 graus, comparat amb aquests dies, poden baixar més 6-7 graus, per tant, bones notícies per fer una mica de respir en el mig d'aquest estiu tan i tan càlid. I el diumenge, a la tarda, al moment, a partir de migdia, creixen les nuvolades i a la tarda les precipitacions i la probabilitat de precipitacions serà encara més important i poden ser més destacables. Ja poder més de 5 o 10 litres fins i tot aquest diumenge a la tarda. Per fi aquest canvi de tendència, per fi aquesta normalització de temperatures i per fi aquesta possibilitat més important de xàfecs de tarda. Us deixem, que tingueu un gran inici de cap de setmana i aviam si els pronòstics es poden complir i per fi hi ha aquest canvi de temps i per fi hi ha aquesta normalització de temperatures i arriben les precipitacions. Molt bona setmana. Adeu.
1: I fins aquí el programa d'avui. L'E59 és una producció d'Ona Codinenca que s'emet per Ona Codinenca, per Ràdio Castellterçol i per Spotify. Podeu seguir l'actualitat al moment al web d'Ona Codinenca, a la pàgina de Facebook i a la xarxa social X, als perfils d'Ona Codinenca i de l'E59. Gràcies per seguir-nos un dia més en nom de tot l'equip. A la redacció, Jordi Givert, Gemma Permanyer i qui us ha parlat, Laia de Déu. Moltíssimes gràcies per escoltar-nos.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8. Us parla Adrià Duc. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciat l'enviament d'un nou equip de bombers a l'Aragó per fer front a l'incendi que afecta el territori. Ho ha explicat en un missatge a X, on ha recordat que aquest es suma als recursos que ja hi estan treballant aquests dies. Illa ha defensat que la solidaritat i la cooperació són essencials davant les emergències. El president ha conclòs reafirmant tot el nostre suport a les persones afectades i als professionals que hi treballen sense descans, ha dit. Els bombers han rebut entre les 12 del migdia i les 5 de la tarda una vintena d'avisos relacionats amb les pluges, 14 dels quals provenents de la regió de Girona. La majoria dels serveis són per branques i arbres caiguts a la via pública. Protecció Civil de la Generalitat ha tornat a activar aquest matí l'alerta del Pla Especial d'Emergències per Inundacions de Catalunya per la previsió de pluges intenses al terç nord-oest. Pel que fa al Servei Meteorològic de Catalunya, ha emès un avís de vigilància en observar la superació del llindar de 60 litres per metre quadrat en 3 hores a la Conca de Barberà i ha demanat precaució en desplaçaments i zones inundables per l'acumulació d'aigua. En successos, el conductor d'un turisme ha mort en una sortida de via a la C-37Z al terme municipal de Manresa, al Bages. El servei d'emergència han rebut l'avís aquest matí a 9:15. Per causes que encara s'estan investigant, el vehicle ha sortit de la via i el conductor i únic ocupant ha mort. Arran de l'accident s'han activat diverses patrulles dels Mossos d'Esquadra, 3 dotacions dels bombers de la Generalitat i 4 unitats terrestres i el servei d'atenció psicològica del sistema d'emergència. Emergències mèdiques. Amb aquesta víctima són 85 les persones que han mort enguany a les carreteres catalanes segons dades provisionals. I els carrers de Gràcia s'han omplert de visitants des de primera hora d'aquest diumenge per descobrir els guarnits de la festa major d'enguany. Molts assistents han avançat la visita per evitar les aglomeracions i la calor, especialment intensa.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda a regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a Sant Feliu de Codines el dimecres 29 de juliol a l'autobús situat a la plaça Josep Humbert Rosàs de 10 a 2 i de 5 a 9. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda a regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a Sant Feliu de Codines el dimecres 29 de juliol a l'autobús situat a la plaça Josep Umbert Rosàs de 10 a 2 i de 5 a 9. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 9. Us parla Adrià Duc. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciat l'enviament d'un nou equip de bombers a l'Aragó per fer front a l'incendi que afecta el territori. Ho ha explicat en un missatge a X, on ha recordat que aquest es suma als recursos que ja hi estan treballant aquests dies. Illa ha defensat que la solidaritat i la cooperació són essencials davant les emergències. El president ha conclòs reafirmant tot el suport a les persones afectades i als professionals que hi treballen sense descans, ha dit. Els bombers han rebut entre les 12 del migdia i les 5 del vespre una vintena d'avisos relacionats amb les pluges, 14 dels quals provinents de la regió de Girona. La majoria dels serveis són per branques i arbres caiguts a la via pública. Protecció Civil de la Generalitat ha tornat a activar aquest matí l'alerta del Pla Especial d'Emergències per Inundacions de Catalunya per la previsió de pluges intenses al terç nord-est. Pel que fa al Servei Meteorològic de Catalunya, ha emès un avís de vigilància en observar la superació del llindar de 60 litres per metre quadrat en 3 hores a la Conca de Barberà i ha demanat precaució en desplaçaments i zones inundables per l'acumulació d'aigua. El telèfon d'emergències ha gestionat fins a les 8 del vespre 151 trucades que han generat 31 incidents per les pluges intenses d'aquest diumenge. La majoria de les comunicacions s'han originat al Pallars Sobirà, al Gironès i al Berguedà, i per municipis destaca Esterri d'Àneu. Pel que fa a la costa, Protecció Civil ha informat de que hi ha bandera vermella a les platges de Sarriera i Racó de Begur i les platges de Calonja i Sant Feliu de Guíxols per tempesta elèctrica. En aquest sentit, ha recordat que està prohibit el bany i que cal fer cas de les indicacions dels socorristes. El conductor d'un turisme ha mort en una sortida de via a la C-37Z al terme municipal de Manresa, al Bages. Els serveis d'emergència han rebut l'avís aquest matí a 9:15 del matí. Per causes que encara s'estan investigant, el vehicle ha sortit de la via i el conductor i únic ocupant ha mort. Arran de l'accident s'han activat diverses patrulles dels Mossos d'Esquadra, 3 dotacions de bombers de la Generalitat i 4 unitats.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a Sant Feliu de Codines el dimecres 29 de juliol a l'autobús situat a la plaça Josep Humbert Rosàs de 10 a 2 i de 5 a 9. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a Sant Feliu de Codines el dimecres 29 de juliol a l'autobús situat a la plaça Josep Humbert Rosàs de 10 a 2 i de 5 a 9. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 10. Us parla Adrià Duque. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciat l'enviament d'un nou equip de bombers a l'Aragó per fer front a l'incendi que afecta el territori. Ho ha explicat en un missatge a X, on ha recordat que aquest es suma als recursos que ja hi estan treballant aquests dies. Illa ha defensat que la solidaritat i la cooperació són essencials davant les emergències. El president ha conclòs reafirmant tot el suport a les persones afectades i als professionals que hi treballen sense descans, ha dit. Els bombers han rebut entre les 12 del matí i les 5 del vespre una vintena d'avisos relacionats amb les pluges, 14 dels quals provenents de la regió de Girona. La majoria dels serveis són per branques i arbres caiguts a la via pública. Protecció Civil de la Generalitat ha tornat a activar aquest matí l'alerta del Pla Especial d'Emergències per Inundacions de Catalunya per la previsió de pluges intenses al terç nord-est. Pel que fa al Servei Meteorològic de Catalunya, ha emès un avís de vigilància en observar la superació del llindar de 60 litres per metre quadrat en 3 hores a la Conca de Barberà i ha demanat precaució en desplaçaments i zones inundables per l'acumulació d'aigua. El telèfon d'emergències ha gestionat fins a les 8 del vespre 151 trucades que han generat 31 incidents per les pluges intenses d'aquest diumenge. La majoria de les comunicacions s'han originat al Pallars Sobirà, al Gironès i al Berguedà. Per municipis destaca Esterri d'Àneu amb 88 trucades. Pel que fa a la costa, Protecció Civil ha informat que hi ha bandera vermella a les platges de Sarriera i Racó de Begur i a les platges de Calonja i Sant Feliu de Guíxols per tempesta elèctrica. En successos, el conductor d'un turisme ha mort en una sortida de via a la C-37Z al terme municipal de Manresa, al Bages. El servei d'emergència han rebut l'avís aquest matí a 9:15. Per causes que encara s'estan investigant, el vehicle ha sortit de la via i el conductor i únic ocupant ha mort. I els carrers de Gràcia s'han omplert de visitants des de primera hora d'aquest diumenge per descobrir els guarnits de la festa major d'enguany. Molts assistents han avançat la visita per evitar les aglomeracions.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda a regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a Sant Feliu de Codines el dimecres 29 de juliol a l'autobús situat a la plaça Josep Humbert Rosàs de 10 a 2 i de 5 a 9. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a Sant Feliu de Codines el dimecres 29 de juliol a l'autobús situat a la plaça Josep Humbert Rosàs de 10 a 2 i de 5 a 9. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

of me. And if I should drop my sadness, well, you know I'm

A l'hora que afluixa la calor, arriba el moment de compartir la millor música. Delicatessen, amb Albert Puig. De dilluns a dijous a les 9 del vespre a ICAT. FM, app i 3CAT.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és... Balcons i cavalls, de Gavina, MP3 i al·lèrgiques al pol·len. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Escoltes i cas.
1: Ara mira'm bé, passo ràpid. Sempre

0: T'has aturat avui?
1: A ICAT, la pausa dels migdies no és per fer la migdiada. Tampoc a l'estiu. Les millors converses de la temporada a Pausa, amb Albert Miralles i Mariona Batalla.
2: Una pausa.
1: De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT, FM, app i 3CAT.

0: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.
1: Tinc una amiga que li agrada fugir. Sortim de casa per deixar de patir. Tots dos sabem que no arribarem gaire lluny, però anem hipotecant algunes hores de llum. Defugim el dins, dominem el fora. Podem desaparèixer durant hores i hores.

resta de substàncies adequada, de la xapa d'un borratxo sense cap sentit o dels ulls de la que et mira tal com si t'hagués parit, de l'ombra d'un mateix, de la crua realitat o del teu futur incert que sort que encara no ha arribat. Provo, si vols, fuig de la llei de la gravetat o d'una puta pastanaga que es fa dir felicitat. Arribats a aquesta edat i fins i tot superada, la que tenien els meus ídols just quan jo els idolatrava, em dic que